0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: La teva música.
3: Rec 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina a RAC 105, dimarts amb regust de divendres. Com esteu? Com heu dormit? Com heu descansat? Com porteu la calor, la xafogor, la xardor? Heu pogut descansar bé? Espero que estigueu de conya, doncs, en el vostre prime, que es diu ara mateix, a la vida, no? Que estigueu, doncs, còmodes, a gust, tranquils, i sobretot sense problemes i amb aquelles ganes de connectar amb unes quantes hores d'entreteniment i bon humor a la ràdio, eh? Per això estem aquí, per obrir aquesta finestra d'oportunitat al bon rotllo, a la bona vibra, fins a les 11 del matí, despertant un dia més Catalunya des de RAC 105. Jo sóc l'Ernest Codina, això és el Matina Codina, i us parlem del temps, perquè, com deia, fa calor, i es veu que no hi haurà treva fins dissabte, eh? De moment, un altre dia de calor avui, una calor que serà extrema, encara que les màximes baixaran 1 o 2 graus. Pràcticament imperceptible. Alguna tempesta allà del Pirineu de Lleida, revetlla sufocant i Sant Joan sense canvis. Es veu que la contaminació serà avui elevada, per tant, bueno, no sé, doncs intentem respirar aire pur on puguem, a la muntanya. I per celebrar que avui és dia de revetlla de Sant Joan, hem preparat, òbviament, un programa de traca amb els petardos habituals, no us perdeu aquest matí, els virals del dia, en especial totes les reaccions a la nova exhibició futbolística de Don Lionel Messi i Parera, que ahir va marcar 2 gols més, triomfant com ningú i fent més gran la llegenda, convertint-se en el màxim golejador de tota la història dels Mundials, amb 18 dianes.
1: Continua l'atac argentí, ara la pilota per Facundo Medina, que busca la centrada per Enzo, que la deixa passar Messi.
2: Gol! Disset, històric, llegendari, memorable, 22 de juny de 2026.
0: Aquest era el primer de 2 que va fer ahir. A més, va fallar un penal, també un gol anul·lat. Vull dir que, escolta'm, aquest tio continua sent incomparable, per molt que vulguin posar-lo al nivell del Cristiano Ronaldo. Avui tothom ha genollat davant la figura de l'astre argentí, que, per cert, demà fa 39 anys i encara corrent per la banda com ningú i lluitant totes les pilotes. En fi, parlarem de Messi i tindrem tots els àudios de l'actualitat, així com també totes les notícies pardes de cada matí, perquè estiguis al dia, i la miscel·lània de totes les notícies top de l'entreteniment. A més, en Sergi Ferrer ens portarà tot allò que no entén de la pirotècnia, i amb el gran Iker Jiménez intentarem resoldre tots els misteris de fer festa un dimecres com el de demà, en què la setmana queda totalment partida i costa molt més inventar-te un pont de 2 dies. Amb el mestre de la cuina, Ferran Adrià, us portarem la coca de Sant Joan més refrescant, i amb la Mar Puga resoldrem si la noia que vam entrevistar abans de la selectivitat ha tret les notes que necessitava per poder cursar els estudis superiors que volia estudiar, perquè avui, efectivament, surten les notes de la SELE. Cap a les 8-9 del matí sortiran. A partir de les 9 tindrem aquesta noia que va passar pel Matina Codina just el dia abans de començar la selectivitat. I amb les últimes hores d'aquest dimecres i el sarau habitual de l'hora tronera, ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i ens anirem a cruspir una bona coca de Sant Joan. Benvinguts, doncs, en aquesta edició 1080 del Matina Codina, que avui comencem amb Joan Dausà i la seva aposta per aquest estiu, per aquest estiu, que va dedicada a una de les seves dues filles. La Valentina ja tenia una cançó i aquesta va per la Julieta. Es diu Papi, posa-la al disc. I col·labora també Mama Duixa. Bon dia, Catalunya! Veus a les...

0: Amb la Landillo repassem coses xules que hem vist a la tele.
1: Teníem pendent saber el que passaria el divendres a la nova prova del Passapalabra, aquella que substituïa el Rosco. Ens ho van explicar el propi programa, però a mi amb l'explicació em passa com... Saps quan vas a casa d'algú a fer un joc de taula? Que tothom sap com funciona i tu no. Llavors dius, mira, prefereixo...
0: La mateixa persona.
2: Sí, dius, fem una de prova i jo vaig mirant.
3: Jo vaig mirant.
1: Exacte. Prefereixo començar i ja anar-ho veient que no que m'ho vagin explicant amb les instruccions.
0: Perdona, és que a més Roberto Leal ho va explicar com llegeix les preguntes a tota velocitat. Jo hagués dit adéu, gràcies.
1: Anem a escoltar el que ens van explicar en el programa i després us explico jo.
4: Bueno, pues les explico cómo funciona a la Z. Les daremos una serie de definiciones que empiezan o incluyen una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata. El concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o todo lo contrario, si empieza por la Z y termina por la A. Como es lógico, su contrincante tendrá que hacer lo opuesto. Además, los concursantes podrán ver el número de letras que contiene la respuesta correcta y lo más importante, durante toda la prueba tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra. Eso sí, cada letra hará que se descuenten 5 segundos de su tiempo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pues venga.
2: Però llavors, si jo tinc un mas 2, el puc tirar a sobre del mas 2 o ha de ser del mateix color?
3: Canvia el turno. Te comes 20.
0: És exactament el mateix, l'únic que en lloc de dir-se el rosco es diu a la Z, que és l'abecedari, has de triar si comences per la A o per la Z, el teu contrincant ho ha de fer al revés, i per mi la gran novetat, Lillo, és que tu pots, si no saps quina paraula és, pots demanar una lletra.
1: Sí.
0: No, que no sé si és pel mig o per on vulguis.
1: La qüestió és que si donen la lletra et resten segons.
0: 5 segons.
3: I ara veus el número de lletres que té la paraula. M'ho coneix més fàcil, però perds més temps perquè les has de comptar.
0: Hauran de donar més vegades al pot.
3: Ara no van a ganar los tontos, el premio este, muy fácil.
2: No, molt fàcil no és.
5: Ves tu.
1: Tenen 110 segons. Tenen per fer totes les lletres de l'abecedari. Diguem-ne que visualment, en lloc d'haver-hi el rosco, ja és d'esquerra a dreta.
0: Sí.
1: És una línia horitzontal de l'abecedari. Sí. I la paraula que han de resoldre està com en blanc.
2: Han agafat el rosco i l'han desplegat.
0: Exactament. És bastant el mateix que jo crec que entenc que el Departament Jurídic de 3 Media ja deu haver mirat que no es pugui tornar a judicialitzar aquesta qüestió.
1: Com a curiositat, dic que el rosco no mor.
5: Ah, no?
1: El té ara a Telecinco a drets i farà un programa especial del rosco.
5: Hola!
1: I Antena 3 alhora... Passapalabra està blindant els concursants que són molt bons amb el rosco perquè no se'ls enduguin a Telecinco.
0: Sí, un drama, eh?
1: Un drama.
5: Quina guerra.
2: El que hauria de fer Telecinco és portar tots els tronistes i aquesta gent que no té ni la ESO a fer el rosco.
0: Per cert, molt bona audiència, l'estrena de la nova prova final. 22% de share. La gent estava pensant.
1: Veurem si aguanten. Anem a la 2CAT, el programa I ara què, de la Sílvia Abril, que va convidar Alberto Romero. Són bons amics. I entre moltes anècdotes surrealistes, ens quedem amb aquesta del seu amic Andreu Buenafuente.
6: Ell va començar a no tallar-se la ungla grossa del dit del peu.
7: Que a mi m'afectava molt, que ho sàpigues.
6: Clar, i ell té una ungla molt, com una oralita. Llavors se la va començar a deixar créixer i clar, a mi m'ofenia. No es pot mirar perquè és molt desagradable i ell, li feia gràcia, i llavors se la va començar a deixar créixer molt, però molt. Estava amb la broma de la ungla i un dia estic jo a casa i arriba un paquet d'un missatger. I estic allà amb la Marta i diu, t'ha arribat això? Dic, què? És un paquet d'un missatger, no posa remitent ni res. I obro, hi ha una caixa d'anell, de joia. I la Marta diu, hòstia, aquí t'envia una joia. I obro, hi havia la ungla tallada, però que feia, no t'enganyo, si feia d'ample com un dit, com una mena de visera, posada allà com si fos anell.
5: Aplaudiu.
0: Qualsevol cosa per l'humor, per fer riure el company, grans amics Andreu Buenafuente i Alberto Romero, però hòstia, una mica fastigós, no? A mi m'arriba una ungla d'un de vosaltres i crec que em vomito.
3: Alguien que estaba secuestrado y le enviaron una prueba de vida y no se lo toma cachondeo.
1: Volaria que ho fes el Zapatero amb les joies.
0: Però és tranquil·lament una broma que us podríeu fer Sergi Ferrer i Xavi Cazorla, vosaltres perfectament.
3: Sí.
0: Tu talla't aquesta ungla que fot fàstic, no? I al final quan te la tallessis sí que li enviaries a...
2: Clar, aquí el tema és que al Xavi jo li dic cabezón, si vol fer la broma ben feta, només la pot fer un cop.
3: Millor jo que no m'enviessis tu la broma que fem a tu, que seria bastant desagradable.
2: Una caixa com de collar, que és més allargada.
8: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105, presenta El Senglar d'Osona, Ernest

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: formigues. És oficial, Isaac Andic, fundador de Mango, ha caigut també de la llista Forbes 2026. Ha sigut un cop molt fort, ha dit el fill. Calleu. Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial. No compteu amb mi, ha dit l'expresident.
1: Respecte al senyor Gran.
2: Marta, calla, va.
0: La cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclong, clinclong, han dit els de la rentadora. Guapo, tío. I queixar-se de la calor redueix entre 1 i 3 graus la temperatura de la sala segons un estudi.
2: Joder.
0: Quina calor, ha dit la persona que ha fet l'estudi. Era el títol de l'estudi. Detenen una persona per estar tot el dia parlant que s'ha posat un ventilador de sostre i que va superbé.
3: No.
0: I si gira al revés fa calor, va mentir el detingut.
2: Aquest,
0: mentida.
2: Aquest vaig ser jo.
0: Passats. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
2: Ostres, no.
0: Tu sí que eres un perla, li ha dit Zapatero al jutge.
2: Molta confiança, no?
4: Qué bueno.
5: Es bueno porque ataca Pedro Sánchez y a Zapatero.
4: Y Pedro Sánchez.
0: Calleu. Usted signa un preacord amb els avis i àvies per reduir les ràtios de nets que hauran de cuidar de cara a les vacances d'estiu. Han declarat els avis, que estan molt cansats.
2: Els avis que no vocalitzen, no?
0: Salut recomana visitar el teu metge de capçalera si detecta símptomes de voler que guanyi la roja perquè hi ha molts jugadors del Barça.
3: Ostres!
0: Es veu que hi ha una epidèmia, han dit, des de Salut.
1: Fa gràcia, tampoc això.
0: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
4: Molt bona.
0: Uau, van dir quan van veure els resultats, no? Van dir uau. I la fruita confitada per al lideratge de la pitjor cosa del 2026 aquest any just per darrere de l'estat d'Israel. Les dues coses són molt perilloses, sobretot pels nens, han alertat.
1: Això sí que no. Has tocat un límit, que aquest sí que ja no el sé, mins del món els has passat amb la de la fruita confitada.
0: Ah, el d'Israel no.
2: Avui,
0: no,
2: no. Avui, a més de ser molt pesada, no, no estàs ni vocalitzant.
1: No, és que estic menjant feta confetada.
2: Si pots fer, tornar cap a casa.
3: No.
2: Vinga, ara. Veritat, eh? Quina manera de començar l'estiu.
0: Sí.
2: Gràcies, Sergi.
0: No, bueno, no, de res.
6: Els matins més potents a la ràdio Catalunya tenen un nom.
7: Matina Codina.
6: 5 hores de ràdio frenètiques per posar-te...

0: Mira, escolta'm, ens ve com anit al dit aquesta cançó, que es diu Fireball. Saps què vol dir Fireball, no, Mònica Usart?
1: Sí, és una bola de foc.
0: Ah, sí, i què tenim al cel aquests dies?
1: Doncs, què tenim?
0: Una bola de foc, no?
1: Sí?
0: Un sol cremant, no?
1: Ah, vale, el sol.
0: La calor.
1: Clar, pensava que eren els petards d'aquesta nit. Perdona, és que tinc el cap a la rebella, jo.
0: No, però és que...
1: Pensava que eren els coets.
0: Era una metàfora d'aquest temps sufocant, d'aquesta onada de calor.
1: Tens tota la raó, per un moment que no pensava en la meteo, eh?
0: He pensat, si hi ha algú que pot entendre la metàfora és la nostra meteoròloga. I ella pensant amb la coca, el cava, la pasteta...
1: Jo demà treballo, eh? Tampoc faré molta rebella.
0: No, quin és el plan a Can Usart avui?
1: No, anirem a casa d'uns amics i soparem ben d'hora. Hem quedat a les 8 per sopar.
0: Tirarem
1: 4 petards i jo demà m'haig de llevar d'hora. Vull dir que...
0: Escolta, endavant. En quina fase està l'Elna amb això dels petards, la teva filla?
1: Sí, li encanten.
0: Motivada, no?
1: Molt, li agraden molt. Sí. I allà estarem.
0: Sí, hauràs d'anar a fotre gasto avui en algun moment.
1: Ja el vam fer els avis ahir, el gasto. Nosaltres anirem a petar-ho tot.
0: Molt bé, doncs la nostra petarda preferida, Mònica Usart.
1: Gràcies.
0: Ens explica el temps de la revetlla,
1: doncs
0: quan vulguis, Mònica.
1: Calor, serà una revetlla càlida a tot el país, amb temperatures elevades i, a més, sense pluja. Com a molt durant la tarda d'avui, sí que s'escaparan alguns xàfecs amb tempesta en punts del Pirineu. La resta del dia, sol, núvols prims i pols sahariana i temperatures que avui baixen 1-2 graus, però tot i això continua l'avís per onada de calor, sobretot a les comarques interiors, amb el perill més elevat cap al Pla de Lleida. Màximes que es mouran entre els 36 i els 41 graus, encara a Ponent i Catalunya central i entre els 30 i els 37 graus a la resta del país. Ahir es van arribar els 43 a Vilanova de Segrià o 42,4 en el cas de la ciutat de Lleida.
0: Ja m'ho va dir ahir el Martí Oliveres. Diu, demà t'ho explicarà la Mònica, però avui hem arribat a 43 graus al nord de Lleida, no?
1: Exactament, sí. I els propers dies baixa una mica la temperatura, però tot i això es mantindran elevades. És a dir, aquests dies tenim aquesta etiqueta d'onada de calor, perquè el llindar que estan superant aquestes temperatures és molt elevat, és molt per sobre del que tocaria, i ara els propers dies aquesta onada de calor va fluixant, però tot i això les temperatures es mantenen uns 4-5 graus per sobre de la mitjana. Per tant, farà calor, però no serà tan sufocant. Sufocant.
0: Mònica Usart, has fet una previsió de traca. Mira.
1: Sí?
0: O sigui, a tu t'agraden els petards?
1: Sí, m'agraden.
0: Sí. Però els grossos, els que peten.
1: A veure, els trons em molesten una mica, perquè peten molt fort, però la resta m'agraden.
0: Ets més de fons, per exemple, coets.
1: Sí, està bé. Coets no en llenço molts. Els xinos.
0: Els xinos,
1: també,
0: sí.
1: Les boles de dragón.
0: Home!
1: Les abelles, saps? Sí, totes aquestes coses. Les fonts també ens agraden, clar que sí. Sí.
0: Molt bé. Doncs vinga,
1: les mangales, les bombetes. Vols més?
0: No, perquè has de marxar, tu.
1: Sí, me'n vaig, adéu.
0: Gràcies, Mònica.
1: Adéu.
0: Vinga! Adéu-siau. Obrim la primera ampolla de cava ja amb l'Usart. Brindem... Perquè ja és aquí l'estiu i perquè és una festa maca. És una festa maca amb alguns peròs, estem d'acord, i alguns peròs, la gent surt esperitada. Sembla que no hi hagi un demà, no és la revetlla. Però el fet que aquest any caigui així en dimecres, no? Jo és que tinc dubtes avui de si m'he de desenfrenar o potser tot el contrari, hauria de posar el fre de mà. Mentre m'ho penso i preparo les notícies que us les llegeixo de seguida, escoltem la nova d'Àlex Warren, el Matina Codina de RAC 105, dimecres 23 de juny. Això és Fever Dream.
2: My name is Alex Warren.
3: A RAC 105.
4: Estàs escoltant.
3: Sí.

0: A veure, seguim el matí a Codina de RAC 105, 6 i 32 minuts. A veure. És que us he de llegir les notícies, vale? Sí, un moment, que se m'està obrint coses del directe, eh? Se m'està obrint el document amb les notícies. Doneu-me un segundet, perdoneu, eh? Vale, ja ho tinc. Vinga, va. A aquesta hora del matí repassem les principals notícies del dia. De moment, el més important que heu de saber aquesta hora és que Protecció Civil demana màxima precaució durant la revetlla, això que dèiem ara, perquè coincideix amb l'onada de calor i amb el risc d'incendi elevadíssim. Per tant, avui res de fer el tonto i de fer fogueres i tirar petards a prop de les zones forestals. Sabíeu també que el Suprem ha condemnat José Luis Ábalos. Aquesta és una notícia gran d'avui. A 24 anys de presó pel cas Mascaretes. El seu exassessor Koldo García li han caigut 19 anys i a Víctor Aldama, qui repartia les comissions, 4 anys i mig. Aldama, però, no entrarà a presó per col·laborar amb la justícia. 6 i 33, precisament, Víctor de Aldama anima tothom a denunciar la corrupció i assenyala l'entorn del PSOE. Creu que Leire Díez i el president de Plus Ultra, tots dos imputats, haurien de buidar el PAP. I vaticina que els següents d'entrar a presó seran Zapatero i Pedro Sánchez. Ho ha dit a Telecinco i també a 4. I la cúpula de jutges ha engegat la maquinària per sancionar Juan Carlos Peinado. És el magistrat del cas Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Va insinuar que la policia la podria ajudar a fugir i ara s'enfronta a un expedient, però com deia ahir el Pardo, aquest senyor està a punt de jubilar-se ja i diguem-ne que pa lo que le queda en el comento se caga dentro. I una entitat ha denunciat el porter del Sabadell, Diego Fuoli, per un delicte d'odi. La Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat l'ha denunciat pels crits de dissabte incitant a insultar Pedro Sánchez, també demanant que l'Ajuntament el declari persona no grata. Veurem què passa amb aquest futbolista. I precisament en futbol, Julián Álvarez anuncia que vol marxar de l'Atlètic de Madrid enmig del Mundial, mentre Leo Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 2 gols més que Kylian Mbappé. El davanter de l'Atlètic de Madrid ha demanat que el deixin marxar del club per complir el seu somni. No s'ha referit explícitament al Barça, però se li ha entès. De fet, ara l'Atlètic estudia de demandar al Barça per negociar amb un jugador que té contracte. Les declaracions de Julián han eclipsat el rècord de Leo Messi, que amb 18 gols és el màxim golejador de la història dels Mundials. En porta 18, 2 més que Mbappé, que ahir també va fer un doblet, igual que Erling Haaland amb Noruega. I a Hostalric, a la Selva, han declarat l'emergència per salut pública per una plaga de mosques. Ha començat en un lot contaminat de 500 tones de plàstic en una planta de reciclatge. L'Ajuntament ja hi està treballant i l'empresa ha retirat el lot per desinfectar-lo. Marc Puga, bon dia. Has sentit la notícia aquesta de les mosques d'Hostalric?
1: Les mosques a mi em fan molt de fàstic, Ernest.
0: No, és que estava explicant ara que a Hostalric han declarat l'emergència per salut pública per una plaga de mosques.
1: Ostres, quin fàstic.
0: Després ho comentem amb el Sergi Ferrer. Vale. Seguim al matí a Codina. El meu avi, la cançó, tornarà al repertori de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que això sí que és una cosa que et fa molt feliç.
1: Això em fa feliç, sí. Ho vaig llegir ahir i la veritat, sí. O sigui, és que no vull una altra cosa aquest estiu, que es canti el meu avi, a pleno pulmón.
0: La nova direcció ha rectificat i recupera aquest clàssic al municipi del Baix Empordà. L'any passat es va cantar, però en principi l'havien esborrat del repertori. I la renúncia de Keir Starmer confirma la inestabilitat política al Regne Unit, avui que fa 10 anys del Brexit. Tot apunta que el successor serà l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. En l'última dècada, el país ha tingut 6 primers ministres i la seva economia s'ha estancat. I la Unió Europea endureix les penes contra els abusos sexuals a menors. Ja era hora, la nova llei europea preveu més anys de presó i crea nous delictes per imatges fetes amb intel·ligència artificial. I les víctimes de violació o prostitució tindran fins a 50 anys per denunciar. Fins als 50 anys per denunciar. I avui es publiquen les notes de la selectivitat. En parlem al matí de Codina. Codina, es podran consultar a accessuniversitat.gencat.cat, accessuniversitat.gencat.cat, i es podran fer reclamacions fins dilluns. Les notes de tall i la primera assignació de places es publicaran el 10 de juliol. A la resta dels esports, el Barça de bàsquet està contra les cordes després de perdre el tercer partit de les semifinals de l'ACB ahir al Palau Blaugrana. Doncs res més, tu. Aquestes són les principals notícies del dia. 6 i 36 minuts, fem una pausa i tornem de seguida amb molt més el teu show, El Despertador, al matí a Codina. Fins ara, vinga.
2: RAC 105 Barcelona. Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
10: REC 105.

0: Quin estiu que passarà David Guetta amunt i avall tot el dia fent bolos amb les seves sessions absolutament elèctriques i electròniques. Aquí el teníem al costat de Tones and I i Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. 2:03 del matí, moment de saludar la gran Mar Puga. Bon dia, Puga!
1: Good morning, què tal?
0: Home, dia màgic, dia especial, dia bonic.
1: Dia de Sant Joan, sí, Revetlla.
0: Sí, sí. Ahir explicaves que normalment tu tendies a anar a l'Estartit, no?
1: Jo faig Estartit, però aquest any em quedo a Barcelona, vaig amb els amics del teatre, en aquest cas.
0: Sí.
1: Farem soparet, jo una mica de festa.
0: On es fa el sopar?
1: No ho diré, perquè vindran molts fans, saps què vull dir-te? Però per Barcelona.
0: Però potser que t'estiguis flipant una mica?
1: No. Què? Sort, mira, el meu aniversari, sort que no vaig dir on era.
0: Per què?
1: Perquè més d'una persona hagués vingut a saludar-me. Hi ha molt boig al món, Ernest.
0: Què et passa avui? Com és que vens així de negativa?
1: No, avui vinc una mica trista. M'han donat una notícia molt dolenta.
0: Hòstia, ja et veig.
1: Sí, estic una mica commocionada.
0: Ja et veig.
1: Perquè sí, ahir va haver un accident a l'AP7.
0: Sí.
1: I la persona que es va morir és un amic de la família, molt amic. I estic una mica com ida. I res. O sigui, no sabia si dir-ho, però mira, al final la vida és això.
0: És que jo ja es conec el to. Jo sé ja, quan
1: em sap greu, eh?
0: Quan entres a dalt...
1: I a més per ell, avui li vull dedicar el programa a ell. Ell es diu Sergio, l'estimo molt, la família també. I o sigui, la vida de sobte, mira, celebrant el cumple fa 2 dies i ara pues, passen aquestes coses. La vida és això, Ernest. Però estic una mica, no t'enganyaré, com, bueno, en xoc encara, perquè fa menys de 24 hores que ha passat això. Llavors, bueno... Però bon dia, despertem bueno, Catalunya amb alegria, que aquest programa és això, i ell era un tio superpositiu, superalegre, i li dedico el programa avui, és per ell.
0: Doncs només faltaria per ell, i com que aquí, si ens caracteritzem per alguna cosa, és per ser naturals, és per ser transparents,
1: sí.
0: És per ser directe, jo no ho sabia.
1: No, ja ho sé, és que no havíem parlat.
0: Jo, a més, conec el tot, conec les maneres, jo ja he vist que avui entraves creuada, he pensat, hòstia, què passa?
1: Ja, em sap greu.
0: Saps? No passa res, no has de demanar disculpes per estar trista, vull dir, és un sentiment com un altre, no? I crec que la gent valora també que siguem autèntics i que aquí s'expliquin les coses.
1: Bueno. Sí, aquí ho expliquem
0: doncs,
1: tot, ja veieu.
0: No sé, vols que fem les efemèrides? Necessites...
1: Home, sí, tirem endavant, que
0: sí,
1: la gent...
0: No?
1: Sí, la vida sigue. Vinga, va.
0: Intentem aixecar-ho en la mesura que sigui possible i si necessites qualsevol cosa ja saps que aquí
1: gràcies,
0: estem, eh?
1: Gràcies.
0: 6:45, matina acudint en directe, 23 de juny, dia de la Revetlla de Sant Joan, un dia també marcat per les següents commemoracions. Marc,
1: doncs mira, segur que ho has dit abans, perquè avui fa 10 anys del Brexit. Sí. Aquell referèndum al Regne Unit que era per conèixer l'opinió pública sobre si el país havia de romandre a la Unió Europea o no, i el resultat va ser d'un 51,9% dels vots a favor de la sortida.
0: Doncs que sàpigues que aquests dies està llegint a La Vanguardia que hi ha més del 60% dels britànics que voldrien tornar a formar part de la Unió Europea, però vaja, sembla que la cosa no passarà. Les dades diuen que va ser una mala decisió. Més coses, va, vinga.
1: El 1962, la banda sonora de What Side Story arriba al número 1 de les llistes d'àlbums del Regne Unit i als Estats Units. Va fer història, un àlbum que tenia cançons com aquesta.
0: Més cosetes, Puga.
1: Doncs que el 1996 surt a la venda al Japó la popular consola de videojocs Nintendo 64.
0: Una clàssica, no sé si l'havies tingut tu, la Nintendo 64.
1: L'havia tingut la Nintendo DS, sí. En aquest cas.
0: Sí,
1: no sé si és la mateixa.
0: No és la 64.
1: No, crec. I a més és molt antiga. I anem a França. El 1894 es fundava el Comitè Olímpic Internacional a París.
0: Olé.
1: I atenció, Ernest, que era el 1969 que sortia aquest tema.
0: Aquesta és la versió actualitzada de DJ Ozzy, però l'original de qui és, Marc Puga?
1: Doncs l'original... No sé de qui és. De qui és?
0: Home, el 1969...
1: Home, mira, t'ho vaig a buscar.
0: Aquesta és de DJ Ozzy, que és un...
1: Del Neil Diamond.
0: Ara, això
1: no, ara
0: no,
1: ja ho
0: no em sortia. Molt
1: i era el 95 quan s'estrenava Pocahontas.
0: Tu que ets fan de la Factoria Disney, entenc que Pocahontas sí, no? Pocahontas,
1: saps que no, crec tampoc, que no l'he ni vist, Pocahontas no. M'agrada aquesta cançó, crec que és maca, però s'acaba aquí el tema.
0: 12 minuts i mig i les 7 del matí. Quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs mira, avui l'actriu Dana Paola, fa 31 anys. També l'Álvaro Pombo, escriptor, en fa 87. L'Alberto Chicote, per favor, avui en fa 57. I anirem amb dos cantants famosos, el Jason Mraz, que avui en fa 49. I acabarem escoltant una cançó que tothom coneix. Ella és la cantant i compositora Ann Duffy, coneguda com a Duffy, que avui en fa 71. You got me begging you for mercy.
0: Why won't you release me? Algun aniversari més, Puga?
1: Doncs no, ho deixarem aquí.
0: Doncs vinga, cop d'ull al cel, als astres. Tindrem sort avui o no?
1: Avui els lleons tindran una energia magnètica per atraure oportunitats. Els sagitaris tindran l'espontaneïtat que us permetrà viure moments divertits i trobades inesperades. I els taures, sentireu la constància que heu tingut últimament, que començarà a donar resultats molt positius.
0: Gràcies, Mar.
1: A vosaltres.
0: Com d'una xarxa viària, avui sortiran de l'àrea metropolitana més de 500.000 de vehicles.
1: Ai, senyor.
0: En motiu de l'operació sortida a la Revetlla de Sant Joan, però entenc que a aquesta hora molta tranquil·litat. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs, efectivament. De moment tenim força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, però hem de destacar que tenim un accident, però des de primera hora, de tot just fa uns instants, uns 10 minuts, tenim un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció a Lleida deixa un carril de circulació tallat provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals a hores d'ara, sobretot el nus de la Trinitat, que doncs, també deixa afectació al nus de la Trinitat en sentit sud a les dues rondes de Barcelona en els seus primers trams, també al Vallès, on ja comencem a tenir retencions amb més intensitat a la C58 des de Sant Quirze o a la AP7, destacant aquest punt entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, guapo.
1: Bon dia.
0: Mar, tu ets de petards, t'agrada...
1: No, no m'agrada,
0: La coca, t'agrada la coca, sí?
1: No m'agrada la coca, Sant Joan, no m'agraden els petards. No soc molt de Sant Joan, la veritat, però avui és Sant Joan. No, és que és veritat, no sóc molt de Sant Joan, no és perquè estigui negativa, és perquè és una festa que passa, coincideix amb el meu cumpleaños, amb l'inici de l'estiu. Té coses bones, saps què vull dir-te? I sempre el passo a l'estartit. Aquest any no és el cas, però porto tota la temporada amb ganes de posar una cançó que posem avui. I com he dit que li dedico el programa al Sergio, aquesta cançó també li dedico a ell per haver passat estius fantàstics i Sant Joans molt bons a l'estartit a la platja. Per tant, escoltarem el Sergio Dalma, que a més es diuen igual, La nit de Sant Joan. La lluna.

0: És una de les cançons dedicades a la nit d'avui, a la nit de la Revella. Focs artificials només faltaria, per celebrar el solstici i l'arribada de l'estiu.
1: Ara!
0: M'agrada molt també la versió... Bueno, la versió, perdona, una cançó que va fer Charango, que era la foguera, o Strombers, la nit de Sant Joan. És nit d'alegria, eh?
1: Boníssima.
0: Vinga, fem una pausa, perquè avui tenim problemes de connexió amb l'Arnau Molet, 7 minuts i les 7. Només deixa'm dir una cosa, que és que avui, a partir de les 8 del vespre fins a les 4 de la matinada,
1: ai,
0: RAC 105, en emissió simultània amb RAC 1,
1: sí,
0: faran una sessió musical non-stop, sense pauses, perquè la gent mentre sopa, mentre fa la coca, mentre fa els brindis i comença a anar de festa, escolti la nostra música.
2: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
3: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
1: Posa-me l'Andy.
3: No, què dius, mar, home, posa.
4: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
5: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
2: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
5: La sessió més petarda per Sant Joan.
2: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
5: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
2: Una sessió... de traca.
6: Qui t'amo?
7: Però si acabem de sortir...
6: Tinc pipi.
8: Però si has anat abans.
6: Ja, però és un altre pipi.
7: I això no ha fet més que començar.
9: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
10: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es.
11: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
12: Jo no puc treure'm del cap això.
13: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat, perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Ula. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Ocasión
17: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
20: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
21: 61.630 61630
20: Sèrie
21: 4.
20: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
22: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
23: Matina, codina.
22: Un programa fet per persones de carn i ossos.
23: Felicitats pel programa.

0: Ole, ole i ole. Vinga, una vegada més un aplaudiment pel Nil Moliner. Clar que sí, home.
1: Vinga, visca, carinya. Brava.
0: 23 de juny, dia de la revetlla, estem en directe a RAC 105 i saludem els protagonistes habituals, els sospitosos habituals. Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Bon dia, Ernest.
0: Què passa, com estàs, amic?
2: Molt bé, molt
0: sí.
2: Content.
0: Quins plans tens aquesta nit, tu?
2: Ostres, doncs pues no ho sé encara, t'ho pots creure, perquè tinc el meu grup d'amics, han tingut tots la feliç idea de tenir fills alhora. Llavors, és aquella edat que tenen tots els nens entre 6 mesos i 2 anys, crec.
3: Uf.
2: I llavors ningú fa res. I ningú fa res. Pues ara ja no es pot fer res.
0: Doncs has d'anar casa per casa a donar biberons.
2: Exacte.
0: No. El tiet no simpàtic. No?
2: Igual la família de l'Helena fa una cosa que se m'ha convidat, però llavors també m'he de quedar amb els gats perquè tenen por dels petards, perquè són idiotes. I
4: li fa bola. Més dolenta als gats per no anar a casa als sogres.
2: O sigui, no, però si els sogres em cauen de conya. He tingut una sort increïble, ja i no ho dic irònicament. Però, noi, no sé, tio, és un any estrany. Un any de transició, m'agrada dir-ho.
0: Si portes els transportins a casa del sogre.
3: Déu guapo.
0: Amb els gats.
2: Els gats... Mira, us en recordeu el dia que vaig haver de castrar la gata i vaig arribar amb el braç com si hagués lluitat amb una pantera de la selva?
3: Sí.
2: He imaginat fotre-la per dur-la a una altra casa a sentir petards.
4: No s'estressen gens els gats.
0: Va arribar aquell dia del veterinari, va arribar aquí com Ilia Topuria, no sé si heu vist la imatge, Sergi Ferrer, però menys el quadre era el mateix. Xavi Cazurro, tu ja has celebrat la revetlla, perquè sempre va al revés de tothom. L'ha celebrat aquest cap de setmana passat.
3: Sí, ja ho he fet.
0: Avui celebra Nadal, aquesta nit.
4: Aquesta nit toca Nadal i els meus 52.
5: Demà Sant Esteve.
4: No, però dic, com anem tan avançat... No, però sí que farem...
3: 10 anys abans.
4: Fem una mica de sopar, sí, a casa, sí.
0: Una miqueta.
2: No us priveu de res.
0: 4 canapés.
6: Bueno, i la Coca ja se l'ha fotut, que es va fotre ahir tota la capsa de Fort Mistral.
4: És que era molt bona, eh? Mira que estava ple de l'esmorzar de la Mar, però vaig a la cuina, vaig a l'allà i vaig dir... una mica de coca, ara.
3: Sí, aquí quan hi ha menjar gratis, els és igual. Sí. Estan plens, no estan plens.
0: Si la revetlla de Sergi Ferrer us ha semblat trista, prepareu-vos per la revetlla de l'Enlillo.
5: No, és tot el contrari.
3: Home, està feliç l'Alan, no?
5: En 42 anys és la primera vegada que passaré la revetlla sol, per voluntat pròpia. De fet, ahir un amic, li vaig explicar, em va dir, hòstia, doncs vine a sopar a casa. I dic, no.
3: No, que no vull.
5: Que no ho estàs entenent.
0: Que no em convideu, hòstia.
5: Que no em convideu.
3: I què faràs? O sigui, com ens hem d'imaginar l'Alan Lillo aquesta nit sol?
5: Mira, aquesta tarda jugaré amb Sergi Ambudio un partit de tennis.
3: Home.
5: El món a RAC1 contra Matina Codin.
0: Doncs deixa el pavelló alt, eh? És més, crec que podem apostar fins i tot calés.
4: Sí. I doping, tio, dopa't.
0: Ja sé qui no vindrà a treballar dilluns, perquè té l'esquena al límit, i avui ho donarà tot. Clavadíssim. Vigila que pots passar la nit sol de la revetlla i a l'hospital.
3: Sí.
0: Perquè l'Alan Lillo té una edat i té problemes d'esquena.
5: Sí, és veritat.
4: Te vaya a quedar clavado de la espalda, no me falles, que habemos quedado a las 12 para ir a la whiskería, Alan, No me falles,
5: No fallarem,
4: això. Jo necessito quien me lleve a casa luego.
2: És fort perquè habemos quedado no és el pitjor que has dit en aquesta frase.
4: Bueno, se conoce.
5: Bueno, és igual, que jo què sé, que em posaré una pel·lícula, jo què sé, qualsevol cosa, però vull dir que seré feliç. Els hi vaig demanar als meus pares, us importa, ja que tinc la dona i el nen fora, que no vingui tampoc amb vosaltres.
0: No.
5: I em van dir, t'entenem.
0: No, tots contents, hòstia, que bé, que ens hem alliberat del passat aquest.
5: Ja us explicaré.
0: Doncs jo tinc una oferta per anar a Begur i Palamós avui, a sopar a Begur, amb el Carandell, el bon amic Jair Domínguez i companyia i tal.
3: Home.
0: I després, festa a les barraques de Palamós.
5: Home.
0: Però és que jo penso, porto com 2 mesos sense parar els caps de setmana, tot el dia de festa, i avui, mira, curiosament, em ve de gust fer un Alan.
5: Sí,
0: em ve de gust, quedar-me...
5: No vinguis a casa.
0: No, vull dir quedar-me a casa i descansar. No creieu que estaria bé estar 24 hores descansant?
2: És que jo, Sant Joan el trobo sobrevalorat. Si no tens un molt bon plan, és el dia en què tothom, tots els delinqüents, tenen accés a la pirotècnia i a les coses més perilloses que es venen, que es comercialitzen.
5: No llenceu gaires petards, que els peluts ho pateixen molt. Aquesta nit que ningú llenci un petard.
3: Jo crec que et faran cas, eh? Jo crec que avui ningú llençarà petards.
5: Sí. O llenceu-los tots alhora.
0: Després li pregunteu a la terrorista de la Mònica Usar, que ha dit que és ultrafan dels petards.
3: Sí.
0: Escolta, no hi ha temps, Marc.
3: No, aquesta secció es va...
4: Però la Mar què fa? No ens ha dit què fa la Mar.
3: Jo cada any vaig a l'Estartit, però aquest any no, com que un dia no em surt a compte anar fins allà i tornar.
4: Clar.
3: Menys mal. Quedo a Barcelona. Sopar i festa.
2: Si segueixes ajornant aquesta secció, l'hauràs de fer el Nadal, això dels gelats.
3: Sí, i és una secció, és una secció d'estiu, que era divendres perquè venia l'estiu, era dilluns perquè ja era estiu.
0: Si vols, la fem de 9 a 10 o de 10 a 11.
3: No, no, la farem dijous o divendres.
4: Nah, així no has de tornar a treballar, eh, Manolina.
3: Correcte.
2: És bona.
0: 7 i 5 minuts del matí. Bon dia, Catalunya. Gràcies per escoltar el Matina Codina. Us estem despertant en directe un dia més, també amb la millor música del matí.

0: Cheney, Justin Bieber, I Don't Care. Una mica, a vegades ens hem de prendre la vida així, una mica tirant-nos-ho tot a l'esquena, tot i que a mi em costa molt, ja ho sabeu. 7 i 9. Bon dimarts, Catalunya, amb regust de divendres.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Passem pel supermercat a buscar uns quants talls de l'actualitat.
2: El Matina Codina és l'hora de fer sàpig.
0: Els àudios que repassem amb el Xavi Cazorla. Repassem la llegenda.
3: Ahir Leo Messi va tornar a fer història. Ara ja sí que ja és el màxim golejador de la història dels Mundials.
4: Tic-tac.
3: Tot i que fa la pinta que d'aquí un parell de setmanes Kylian Mbappé l'haurà superat, perquè està només a dos gols i té 14 anys menys o 200 anys menys, però bé, no passa res. Sí,
0: es veu que Erling Haaland també està marcant bastants xitxarros.
5: No em fa gols, el Haaland.
6: Sí. Ara. Sí.
7: Pa, Miquella, què? Ei, com estàs, Miquella?
5: Com estàs?
7: Tot bé o què?
5: Faries que no em truques ara, efectivament.
7: Sí, no, és que ja no ho faig a l'efectivament. Ara fa temps que no... Ara estic ja doncs, fent presentant llibres i coses d'aquestes vàries.
8: Hòstia, Lluís parla amb tothom. Sí, conversa amb tothom.
5: Sí, sí, sí. Vam fer molts anys.
0: Sí, aquests debats de Polla Vella els deixem per després, si us sembla bé.
9: Però això és de 7 a 11, Ernest, els debats de Polla Vella. El Matina Codina.
7: Moltes gràcies per lo de la polla verda.
8: No, vella, vella. I no de bonica, de vieja.
0: Té, mira, una pilota de bàsquet al passadís.
7: Que no fotis, visca el bàsquet!
3: Pobre. Doncs Messi va marcar dos gols i a més va fallar un penal, vull dir que podia haver fet dos hat-tricks en dos partits seguits. Així van narrar el gol de Messi a Radio Mitre i a Telefe, la televisió de Argentina.
10: Messi para Diego Almada. Piernas, Messi con su zurda mágica lo hace inmortal amando.
11: Así, atención que va Messi, la Argentina busca el gol. Messi va.
0: Que ningú me'l torni a comparar mai més amb Cristiano Ronaldo, perquè al Chiringuito ja estan tots plorant, dient que les Champions del Real Madrid, que Cristiano Ronaldo prou hi ha de veritat, eh?
9: Pot ser que aquestes ràdios, per cert, tinguin el micro del públic molt més alt que el micro del que narra els gols.
3: Jo crec que té un micro tots els aficionats argentins.
9: 100.000 micros de solapa.
3: Sí, i llavors hi ha l'altre.
12: I Messi segueix sent el millor del món, el millor de la història, no para de fer rècords, però segueix fallant penals. És una cosa estranyíssima.
0: No, perquè ell no vol fer el rècord, no vols fer el rècord de penal, tu vols fer el rècord corrent 40 metres per la banda, no? I que et sigui tot complicadíssim.
3: Sí, se me marchó el penal fuera. Sí. I...
12: Vols dir que ho fa expressament? Sí. Per no ser com el Ronaldo, no?
3: No sé,
9: que era un penaldo.
3: Bueno, sí, muchas gracias.
0: Escolta, felicitats que demà, a més a més, fas 39 anys,
3: sí,
0: no? I continues fent aquestes jugades absolutament brutals. Molta gent demanant que li donin la pilota d'or aquest any, també.
3: Bueno, va ser complicado porque eso se da en septiembre y falta mucho y... No sé quan serà, dic setembre, diciembre.
0: Pots estar una mica més content amb tot el que t'està passant?
3: Sí, no, estoy contento.
0: Això és el teu estat d'alegria, d'èxtasi, de màxim.
7: Puedes
8: reír?
3: Sí.
7: Joder, guai.
3: Joder.
0: Escolta, moltes felicitats. Heu de veure el segon gol, eh? El segon gol és espectacular.
9: El primer és una merda.
8: Ara el miro.
0: No, el primer és un golaç també, però el segon és l'hòstia.
3: I al final del partit, enmig de l'eufòria i tal, que guapo, Messi ha fet un rècord, va sortir Julián Álvarez, allà a la zona mixta, Julián Álvarez, l'aranya, i va dir que molt maco el partit, però que a mi em ve de gust marxar de l'Atleti de Madrid, que m'agradaria jugar a un altre equip, i aquest equip és el Barça.
13: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
14: Si sea algo bueno, te vas.
15: ¿Qué crees que pasa,
13: Julio? No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
14: Gracias.
16: Julián Álvarez pide abandonar el Atlético de Madrid. Quiere cumplir su sueño. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué tuit publicará el Atleti esta noche? Empezamos.
17: Está, píchame, sí, es verdad, ¿no? Porque decíamos que el community manager...
9: Dale más papeles. Dejar arrugar papeles.
17: Community manager del Atlético de Madrid se reía de Barça, ¿no? Y de Julián, que decían que nunca irían pues, el mismo camino, ¿no?
3: Lo que hay en aquel papel.
17: Y ahora, en cambio...
0: Pues para, amo el papel. Pues,
17: Julián dice que quiere cumplir su sueño, que todos sabemos que es el fútbol club
0: Barcelona. ¿Qué?
17: No és el community ara, vale?
0: Doncs sí, no, a veure què diu l'Atlètic de Madrid, perquè, clar, no són normals aquestes declaracions a mig del Mundial. És veritat que no s'ha referit explícitament al Barça, però tothom sap que és així. I fins i tot es veu que l'Atlètic de Madrid estudia demandar el Barça, no, Cazorla?
3: Això és el que ha explicat a la SER Miguel Ángel Talavera, que és el narrador dels partits de l'Atlètic de Madrid i que, per tant, deu estar una mica ben informat.
4: La cadena SER puede avanzar que en el Atlético de Madrid se les ha acabado la paciencia y ahora mismo están sopesando denunciar a FIFA al Fútbol Club Barcelona por mantener contactos con un futbolista que tiene contrato en vigor. Y es más, podemos avanzar otra cosa, Dani, por 499 millones de euros, el Atlético de Madrid no va a traspasar a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona. No hay ni una sola opción, me dicen, ni una sola opción de que Julián Álvarez se vaya traspasado al Fútbol Club Barcelona.
0: Llavors, perdona, el tindran segrestat a l'Atlètic de Madrid.
3: Diu 499 perquè la clàusula és de 500 i ell ve a dir que per 499 milions no el vendrien. Que, i per 500, si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros, sí. 500 milions d'euros sí. a la federació i deixar-los allà i llavors se l'emporta.
9: No portis tu les negociacions.
3: Intentarem que no.
0: President Laporta, hem de pagar 500 milions d'euros. Podem fer un crowdfunding. Per cert, felicitats que avui... Bueno, demà és el teu sant.
17: Avui, exacte.
8: Felicitats.
17: Estem tots ja tots, amb els preparatius del meu sant.
9: Sí, però parla de l'altre. Sí,
3: anem a Julián.
9: Sí, anem a Julián.
0: Ah, què fem, què fem?
17: Perdó. Bueno, bé. Doncs miri,
0: tu a la teva.
17: Amb el Julián
0: què
17: aquest...
0: Farem? Què farem? Doncs
17: activarem una palanca.
9: Ah, sí?
17: Vols veure la palanca que estic a punt d'activar per l'Atlético de Madrid?
9: Perfecte.
17: Mirad la palanca que tengo para vosotros, Cerezo.
3: Oh, jo l'he mirat.
17: Que n'aprengui.
0: Amb l'estil i la classe de sempre, president, clar que sí.
17: Que n'aprengui, no em toqui.
0: Doncs anirem seguint totes aquestes qüestions, eh, que sí, Cazorla?
3: Sí, home, i tant.
0: Perquè el Cazorla és un màquina de l'actualitat.
3: Ui, tant. Com tal, un màquina.
6: Tenim carn.
15: I també peix.
6: Tenim fruita.
15: I tenim verdura.
6: Tenim amplis horaris.
15: I botigues al teu costat.
6: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
15: I estem molt a prop teu.
6: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
18: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Et demanem fer mateix.
22: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
23: Ell pot. I tu també pots, perquè ara, a FIAC Assegurances, t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: Aquest estiu, preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
26: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
28: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
29: Aquest estiu la gran pregunta és...
30: Híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Vols resistir?

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Si avui sortiu de festa, és molt probable que el DJ us punxi aquesta cançó original de Faithless, l'insomni amb la veu de Bebe Rexha. El nou títol és New Religion, una de les que més ho peta de la traca de cançons d'aquesta revetlla. 7 i 21 minuts. Hem de fer una trucada a la Sílvia. Si teniu sucre, al tanto, perquè ara això ens farà pujar encara més els nivells.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Una trucada plena de glucosa, ja veuràs tu. Ja veuràs tu, eh? Declaració d'intencions romàntiques.
2: L'assumpte del correu és s'estimen.
0: Sí, s'estimen, és l'Àlex.
3: Ho vaig posar jo perquè no hi havia motiu.
4: Hola, com va?
0: Molt bé.
3: Va bé, i tu?
0: És una IA, és una IA.
4: Pots deixar el teu missatge.
3: Sí.
5: Hola.
3: Hola.
0: Sílvia, et truco de part de l'Àlex, que t'estima molt, vale? Vinga, des del matí a Codina de RAC 105. Un altre dia parlem, que vagi molt bé. Prendre vent, tu, jo què sé. Si no estem pel que hem d'estar, no és el meu problema. Per cert, hi ha rebot al 902-477-105, perquè no voleu pas que aquests 50 euros quedin orfes.
5: No, jo pensava que li deies al contestador. Per cert, has guanyat 50 euros.
0: No, és que jo necessito una interacció aquesta hora del matí.
6: Truca'ns ara. 902-477-105.
0: I no d'aquelles que us penseu, van de res, eh? No, una interacció, una conversa en tinc prou, diguem-ne. Hola, bon dia. Bon dia. Això és que em pixa avui. Amb qui parlem? Hi ha algú a l'altra banda? Eres tu, si sóc jo? Sí?
7: Hola, bon dia.
0: Ara, qui ets?
7: Margarita.
0: Margarita, per què has tardat tant a contestar? Què estaves fent amb el telèfon, Margarita?
7: Res.
0: Margarita, la teva veu em fa palpitar el corazón com una patata frita.
3: És bona.
0: Molt bé. Margarita, vols 50 euros per bons interiors i que no tot avali, noi?
3: Ara sí que
0: és això, una mica?
7: No, si és que... No se sento prou bé. Estic en una zona que no hi ha massa cobertura, però... Bon dia a tots.
8: Bon dia.
0: I moltes gràcies. Veig que treballes, Margarita, avui, 23 de juny. Sí.
7: Sí, ara vaig cap a Banyoles, des de Girona, cap a la feina.
2: Fixa't.
0: Perfecte. I quin dia t'espera?

0: avui si pots t'escaqueges una mica, no, Margarita?
1: No, no, la feina no, després ja parlaré.
0: Només per... Per guanyar-te el xec de 50 euros de bons interiors, només vull saber quin és el teu plan per aquesta nit de Revetlla de Sant Joan.
2: És el periodisme.
1: Pues un sopar amb la
0: Preia. Carai, tot molt bé. A soles, eh?
1: Segurament.
0: Perfecte.
3: Deu ser un petardo.
0: Esperem que sigui una nit de traca. Una nit explosiva.
2: Sí, senyor. Explosiva.
0: Margarita, 50 euros per tu, no pensis.
2: Basta.
0: Eh?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, desperta, Margarita. Un petó.
4: Bona cobertura, la trucada ha sigut fluida.
0: Una meravella.
4: Àgil.
0: Sí, sí, aquesta la matarà a les facultats de periodisme. 5 minuts per 7:45.
5: Vols el llit ideal?
6: Montse Interiors.
5: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
6: Montse Interiors.
5: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Montse Interiors. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: amb l'esperit festiu que caracteritza aquest de dimarts amb regust de divendres al matí a Codina. Estem escoltant el Damiano. El Damiano! El Damiano, que també té nom de petardo, eh? Com peta, que he comprat uns Damianos.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta nit, ja veuràs tu com esclaten. Aquesta cançó tremenda es diu Born with a Broken Heart. 2:02 del matí. Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Protecció Civil demana precaució durant la revetlla.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Compte.
2: Sí, perquè es manté aquesta onada de calor, tot i que la temperatura baixarà 1-2 graus respecte a la d'ahir, tot i això es mantenen els avisos per calor extrema, sobretot a les comarques interiors, amb el perill més elevat cap al Pla de Lleida. Encara temperatures aquest migdia d'entre 36 i 41 graus a la Catalunya Central i comarques de Ponent, entre els 30 i els 37 graus a la resta, amb un matí de sol, núvols prims, aquesta pols africana, i després a la tarda amb alguns ruixats amb tempesta només al Pirineu. A la resta es mantindran les clarianes. I la nit de la revetlla serà càlida i sense pluja. De fet, a l'hora de sopar tindrem temperatures d'uns 32 graus, per exemple, a la ciutat de Lleida, 28 a Barcelona i també a Tarragona, 27 a Girona, per tant, temperatures que seran elevades i durant tota la nit de la revetlla es mantindran força càlides. El dia de Sant Joan continuarà tot sense grans canvis i després dijous, divendres, baixa una mica més la temperatura i ja perdem aquesta etiqueta d'onada de calor. Tot i això, es mantenen
0: caloreta,
2: per sobre caloreta. Del que tocaria.
0: Baixen 1-2 graus, però clar, penseu que llavors entren les fogueres, no? Que també ve la flama del Canigó.
1: Tot fa pujar la temperatura i a més, si després també tens una nit romàntica, doncs fixa tancada.
4: Una nit tòrrida d'aquestes que li agraden a la Mònica.
0: Tòrrida i atílica. Vigileu amb això, també.
4: Tòrrida, ja portem dues
3: nits. Aquí ens mou la qualitat.
0: Perdó, Diana, t'has quedat a les...
4: No, calla. No anava a dir que portem dues nits tòrrides a Montserrat, ja diu la Mònica.
5: Ja
4: que jo
5: això.
4: No sé què faran els monjos.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: En aquest programa es passa de frenar fins i tot el de les notícies. És increïble, tu. Un matí més, les notícies són Pardes amb el Xavi Pardo. De què parlem aquesta hora al matí?
4: Doncs parlem de la sentència del cas Mascaretes que va sortir ahir al migdia. L'empresari Víctor Daldava, a més, ha engegat el ventilador. Està convençut que José Luis Rodríguez Zapatero i Pedro Sánchez també acabaran entrant a la presó. Això ho va dir ahir, que va fer un tour d'entrevistes per diverses televisions, després que sortís aquesta sentència que el condemna a 4 anys de presó com a part necessària per tota la trama corrupta, però que no haurà de complir per bon minyo, per haver col·laborat tant amb la justícia.
6: Per xivato, no?
4: Sí, per xivato, bàsicament. Per haver cantat la Traviata, doncs mira, et posem 4 anys de presó, però tranquil que no executarem aquesta sentència, per tant, te'n lliures. I per celebrar-ho, doncs va fer això, va anar pels platós de la televisió escampant merda i dient que hi han altres trames en què Zapatero està implicat, però que estan sota secret de sumari, per tant, no les pot dir.
7: José refiere que voy a ir a la cárcel a visitar a alguien, ¿no?
4: No, em sembla que no anava per aquí, eh?
7: Com el Monopoli.
4: I sapigueu que José Luis Ábalos, la sentència és molt exemplar.
1: Teu màquina, l'Ábalo.
4: 24 anys entre reixes.
6: Juli.
4: I Koldo García, 19. Per tant, és...
1: Ho han signat amb ganes, això, eh?
4: Sí.
1: Culpable! I ha de trencar la taula amb el martell.
4: Crec que s'ho han passat molt bé redactant aquesta sentència, perquè déu-n'hi-do, eh? Hi han posat ganes. Més coses, la incitació del porter del Centre d'Esports Sabadell a insultar Pedro Sánchez, precisament, doncs arriba als tribunals. La Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat, la FAP, l'ha denunciat per un delicte d'odi. Veurem també fins on arriba judicialment aquesta causa, si és que prospera.
1: Ha de fer mandra, ja.
4: Mentrestant, Hostalric a la Selva han declarat l'emergència...
0: Sí,
4: fa molt fàstic. Emergència per salut pública, per una plaga de mosques.
1: Quina por!
4: Sí.
1: Se van a la mierda.
0: És una pel·lícula de Hitchcock, això.
4: Sí, la de los pájaros, però amb mosques, que encara fa més fàstic. Ha començat en un lot de contaminat de 500 tones de plàstic en una planta de reciclatge, però ahir la situació va ser tan insostenible que diguéssim que molts comerços fins i tot van haver de baixar la persiana perquè era insostenible.
5: Mosques assassines.
4: Com hi arribaven les mosques.
0: Se sap d'on surt, no, aquesta plaga?
4: Sí, d'això, d'un lot contaminat de plàstic.
5: Estàs escoltant.
4: 5 tones de plàstic.
0: No, sí, ho he escoltat, però és que...
4: I que atreia les mosques. I deu estar el Ric, anem fins a Calella de Palafrugell, perquè estareu molt contents de saber que el meu avi torna al repertori de la cantada de Veneres. Per tant,
6: home, el senyor Pardo.
8: El teu avi és cantant de Veneres.
9: Doni una forta abraçada de Pardo.
0: M'agradaria que fos aquesta versió.
4: T'imagines? Tots allà fotent-se el cremat. Doncs la nova direcció de la cantada ha rectificat i recupera aquest clàssic al municipi del Baix Empordà. Ja sabeu que l'any passat, diguéssim, el van treure del repertori, però igualment es va acabar cantant perquè els grups de cantaires, doncs, la van fer per sorpresa, diguéssim, i com a acte de protesta.
0: Xavi, perdó, moltes gràcies.
4: A vosaltres, estimats.
0: Fins després.
10: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
11: RAC 105 Barcelona. Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
12: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
14: Troba el teu lloc amb Parclic.
15: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: La vida està cada cop més cara.
6: Els preus,
7: home, va,
6: no paren de pujar.
7: Un mango, 9 euros.
8: Robatori.
6: Inflació!
9: Necessites estalviar.
10: I a RAC 105
11: et volem regalar una idea.
12: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
13: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
14: No pots canviar d'emissora.
15: No pots escoltar una altra cosa.
12: RAC 105.
13: La teva música.
16: Bon dia, Catalunya, des del matí de Codina de RAC 105. Futurs universitaris, aquest missatge és per vosaltres. D'una universitat n'esperes acabar amb un títol o un títol i uns bons contactes professionals.
17: Això.
16: Però és més, vols un simple número? O,
17: no.
16: És a dir, vols ser un simple número? No. O que et coneguin pel teu nom, pel teu cognom, i per deixar-te en premte. Com entres a la universitat és molt important, però com et surts, importa el doble. Vine a les portes obertes de Blanquerna. Opa! Universitat Ramon Llull, aquest 30 de juny. Tu vas estudiar allà, Mar Puga.
17: Jo vaig estudiar allà, potser vaig a les portes obertes perquè no em sé desenganxar de Blanquerna, els estimo tant.
16: Què recomanes? Què ho recomanes? Què recomanes de la universitat?
17: Recomano que tothom vagi a Blanquerna, perquè ho dic d'acord, no em paguen per dir-ho. I, de fet, recomano també que em contractin com a profe. Jo vull donar una classe a Blanquerna.
18: Ah, sí?
17: A veure si me la donen ja.
18: Classes de què?
17: Doncs de comunicació, de xarxa... T'ho imagina't tenir una...
16: Deporte.
17: Una de profe.
16: Assignatura deporte.
17: Exacte.
16: Ella té una classe, un estil, unes maneres...
18: Introducció al porte.
17: Blanquerna és perfecta. M'han estimat tant i els estimo tant que és que m'ha canviat la vida.
16: Hauran de pagar més per aquesta falca, els de Blanquerna. 7:38.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
16: Avui a l'operació sortida de la Ramella de Sant Joan, 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, però la pregunta és, ara estan entrant o estan sortint de Barcelona els cotxes? Ferran Aràndiga, bon dia.
19: Bon dia, doncs de moment comencem la jornada amb força tranquil·litat en aquest sentit. Sí que és cert que tenim retencions habituals d'entrada als accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, també les dues rondes en sentit sud, i encara amb retencions intermitents per l'A2 i la B23. Més enllà d'aquestes retencions, que a hores d'ara doncs, circulen amb menys intensitat que de normal, hem de dir, doncs hem de destacar dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida deixa un carril de circulació tallat. També tenim una avaria a la A27 a Constantí, on també està allà un carril en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
21: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
21: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Matina Codina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: Your husband is coming.
1: Trompetes al vent, quina força, quina energia, quina exuberància. Això és un gitarro amb totes les lletres. Ra Ray, des del Regne Unit, amb Where is my husband? Y a ver si el troba un día.
2: Claro, yo a ver si encuentro a Cazorla. Oye, ¿qué harás en esta noche?
3: Sí, pues en mi casa.
2: Ah, pues me vengo.
3: Mira que era fácil.
4: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
1: Jo aquestes trames per a les sexoafectives entre integrants del programa em tenen una mica despistat.
5: Sí. Al final, se hacen rebolons.
6: Sí. Pilla tothom aquí.
1: Sergi Ferrer, digues. El titular d'impacte del dia, sens dubte, és el següent.
7: ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí.
6: Això que sentiu és l'alcalde d'Hostalric. Atenció, poca broma, Hostalric, ho sentíem abans amb el Pardo, pateix des de fa una setmana una plaga massiva de mosques que ha afectat greument la vida quotidiana i l'activitat econòmica del municipi. Traduint-ho, la gent no pot anar a treballar per culpa de les mosques que hi ha al carrer.
5: Si són molt maques les nostres peludes.
8: Sí, no les mateu,
6: La majoria de negocis, de bars, de restaurants i d'empreses s'han vist obligats a tancar temporalment perquè ha arribat un punt en el que si tu obres la porta del teu local...
1: La boca.
6: Sí. El que sigui, les mosques entren i t'envaeixen. Han estat investigant i tot això ve d'uns palers que estaven com contaminats, que tenien nius de mosques, que és fastigós tot això que estic explicant.
8: Sí, m'estava, sí.
6: Doncs es veu que hi havia com uns 500 palers allà i estaven plens de nius de mosques.
5: Oh,
6: i amb la calor que ha fet aquests dies... Amb la calor que ha fet aquests dies, les mosques han dit saps on s'hi està molt bé, tu? A la cara de la gent d'Hostalric. Ara mateix l'Ajuntament està intentant, per una banda, prendre mesures contra la planta de reciclatge i, per l'altra, doncs, fer-les fora del municipi.
1: Els d'Hostalric es pensaven que el pròxim confinament seria per una nova pandèmia i és per una plaga de mosques. És surrealista.
8: No mateu mosques.
6: Bueno,
8: parlem-ne. Perquè la Lola Flores es va reencarnar amb una mosca. Joder. Sempre ho diu la Lolita. No mateu.
6: Molt bona, no devia ser en vida si s'ha reencarnat amb una mosca. S'han gastat els veïns entre 300 i 600 euros alguns en trampes.
5: Ostres.
6: Que les trampes duren 10 minuts perquè s'omplen de mosques.
8: Ah, amigo.
6: Llavors les has de tornar a canviar.
1: A veure,
6: una abraçada a la gent d'aquí.
1: També et dic una cosa, el que han de fer és posar ratpenats. Mengin totes, o jo què sé,
6: hi ha un capítol dels Simpson que passa això, hi ha una plaga d'insectes i posen uns gripaus i els gripaus han de posar un altre bitxo que s'almenen les comadrejas, té una invasió de comadrejas no sé què, i al final moren tots.
1: Deuen estar gordos els ratpenats ara allà.
5: Els ratpenats, no sé si ho sabeu, però tenen molt poca visibilitat.
6: Sí, ho sabem, tu sap tothom això.
5: Tenen una espècie de radar.
1: Molt bé, Albert, anem una mica tard.
5: Van com a cegues, però els ratpenats saben volar perquè tenen una espècie de radar.
6: Castellà,
5: hi ha una altra anècdota que en castellà murciélago
6: al revés, què?
5: És una paraula
1: que té totes les vocals. Va,
6: seguim.
5: Com ho sabies?
6: Renca!
1: Escolta, per cert, si algú que ens està escoltant des d'Hostalric que estàs víctima directa d'aquesta plaga de mosques, 608-71-741 i us truquem més tard, va.
9: Sí. 608-71-741
1: 608-71-741 A veure, ahir explicàvem que Anna Mena i Òscar Casa s'han tallat, val? 2 anys després d'iniciar la seva relació romàntica, però no és l'única parella amb art puga de famosos que està passant per una ruptura.
8: No, l'estem escoltant. Pablo Alborán ha confirmat que la seva relació amb Juan Sesma ha arribat al final.
5: Ai, que pena, pobrecito.
8: Què rieu de Juan Sesma, no? Juan, jo tampoc sé qui és, doncs el nòvio de Pablo Alborán, claro. Exnòvio. Després d'aproximadament un any junts, o sigui, tampoc és tant, han tallat. Els rumors de la ruptura feia setmanes que circulaven per xarxes perquè la parella ja no apareixia en actes públics ni publicava res, perquè últimament estaven penjant fotos junts i de l'igual. Doncs,
1: fixa't que
8: ja
1: tothom
8: no.
1: Abans de l'estiu,
8: Sí.
1: Ara és que, vull anar a fer el pandó por ahí.
8: La miscel·lània cada dia és una ruptura.
6: Típic.
8: Fonts pròximes han assegurat que la ruptura ha sigut amistosa, que són amics, que todo bien.
6: Això diuen ser.
8: I tot i que sempre han sigut molt discrets, ara han confirmat que...
5: Bueno. Ay, que espera. Oye, que vuelva con Ricky Martin, que en su día se ve que estaba con Ricky Martin. Claro. Imagínate Pablo Alborán y Ricky Martin.
3: Sí, escolta, jo no sabia qui era i ara heu ver fotos. S'assemblen entre ells, que flipes,
8: tio. Sí, s'assemblen una mica. I deien que havia estat amb el Miguel Bosé, el Pablo Alborán.
5: Claro.
8: Bueno, sí o no, Miguel?
5: Puede ser.
6: Com es diu, Juan Mermas?
5: Sesma.
1: Sabeu quina és la manera per no tallar?
8: Quina?
1: No tenir parella.
8: Oh,
1: ara.
8: Oh, sí, toma.
1: Xavi Cazorla, quin és l'àudio que s'hauria de fer viral aquest matí?
3: Doncs mira, us porto un àudio d'un noi que aquest de moment no té parella i...
1: ni se l'espera.
3: Es pinta complicadillo, eh?
8: Sí?
3: Envia un missatge d'àudio a algú altre qui s'està venent, val? Perquè suposo que deu voler acabar amb aquesta situació de solteria.
1: Sí.
3: Jo crec que no s'està venent massa bé, però bueno, el sentim i vosaltres valoreu si us sedueix o no.
9: Si no te contesto rápido es porque estoy jugando a la Play. Por eso te cuento un poco de mi vida. Soy streamer, youtuber, juego a la PlayStation 4. Ahora el año que viene, el día de mi cumpleaños, me compro la PlayStation 5. La PlayStation más cara de PlayStation 5. Por tengo 6 tatuajes, estoy tomando mate. Se me sale el eructo por el mate, nada más. No eructo por nada más. No fumo, no tomo alcohol, solo tomo agua. No me gusta el jugo. Soy diabético, soy estéril de nacimiento. Voy de frente, sin filtro, sin vueltas, sin nada. O sea, voy así de una, de frente, como tiene que ser siempre. Sin mentiras, uso barba, luego mi vieja, bueno, eso.
5: Oye, presenta, pero...
1: Sí,
8: partidazo, ¿no?
3: Sí, sí,
1: claro, no, la xacra social.
3: Podem repassar les característiques.
1: És
3: streamer, sí, youtuber, sí. PlayStation 4, juega mucho, ara pel seu aniversari es comprarà la PlayStation 5.
6: Com dient, invertiré.
3: Que és la más cara.
6: Diabético, ha dit, diabético.
3: Sí, 6 tatuatges, toma mate, fa rots de mate, si li ve algun rot és de mate sempre, no toma alcohol ni fuma, no li gusta el jugo, és diabètic, estèril, no sé com ho sap.
6: De nacimiento.
3: Sí, de nacimiento, sí. Va de frente, té barba i vive con su vieja. Com que això últim era evident, que era viver con su vieja.
5: I que va de frente també és evident.
1: Té una virtut brutal, que és efectivament la sinceritat.
6: Sí, eh? I una altra cosa que m'ha semblat, que saps quan et posen un cotó a la boca perquè estàs al dentista? Sí. No semblava que estigués parlant amb ojos. Vivo con mi vieja, voy de frente.
1: Fins aquí la miscel·lània d'avui, gràcies a tots.
4: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten. A Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu.
1: I ara uns minutets de Ràdio Boomer.
10: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
11: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
1: Pels que ja teniu una edat, una cançó d'aquelles de pell de gallina, l'Alan Lillo.
12: Sí, senyor, bon dia a tothom. Tal dia com avui, de fa 27 anys, debutava un artista que no sé si la coneixereu. Es deia una tal Jennifer López.
1: No me suena, no me suena. No me suena.
8: Yeah.
12: Ella tenia 29 anys i es va donar a conèixer al món amb aquest tema que sona avui a la cançó Boomer. És a Leave You Had My Love i era la carta de presentació, era el primer que va sonar d'aquesta gran artista.
1: Mare meva, que bona.
12: Jennifer López.
8: Uau. Wow.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: 7 minuts per les 8 del matí.
3: Hi ha moltes coses que no entenc.
2: Va, que us donem una altra exclusiva. Avui a Catalunya se celebra la Revetlla de Sant Joan.
4: Què?
5: És aquell moment de l'any on els piròmans, els psicòpates i els terroristes en general troben un context ideal per fer-lo seu sense que ningú els miri estrany, no? Que ningú els miri raro. I pots cremar un edifici i la gent dirà: «És Sant Joan, no passa res!»
2: Quina foguera tan xula!
5: I com a cada rebel ja trobareu unes coses molt concretes, val? Us porto la llista de coses que trobareu a aquesta rebella tant si voleu com si no.
2: Vale, vinga, dale.
5: Per exemple, us trobareu adults que es gastaran uns 800 euros en petards i després et diran, mirant-te la cara, que ho fan pel nen.
2: Sí!
5: No tenen fills, però els és igual. Ells ja diran que és pel nen per no reconèixer que tenen un problema amb les coses que exploten. Després us trobareu aquells petards que tu els encendràs, la metxa començarà a fer allò de... Llavors sortirà el fum, tu aniràs corrent, corrent, corrent, sortirà el fum i després... Res.
6: És veritat.
5: Llavors tu no saps si el petard era defectuós o si quan vagis a recollir-lo t'explotarà la cara.
2: Dius que ben invertits aquests 5 euros.
5: Sí. Llavors, el meu consell és deixar-la allà i que el reculli un altre.
7: Sí, muy bueno, Sergi.
8: Una persona perdent una mà per culpa teva.
5: Us trobareu unes fonts, jo segueixo, us trobareu unes fonts d'aquelles de colors que... Pel meu gust duran molt, no?
2: Sí.
5: O sigui, els primers 5 segons dius, que guapo, mira, blau, verd, groc... A partir del minut i mig, a mi, i aquella font se'm fa molt llarga. Jo és que he d'anar fent coses.
2: Sí, perdona, i el rastre que deixa aquella font sobre l'asfalt, fins al Sant Joan següent, continua allà,
5: Això qui ho renta. I et dic una altra cosa relacionada amb l'anterior. Aquestes fonts em pots posar a la caixa si acaba petant o no, per la mateixa raó.
2: És veritat.
5: No sé quan marxar, em sap com greu.
2: Hi ha vegades que són més caixes les maques... Perdona, són més maques les caixes que les fonts.
5: Et promets una cosa amb aquella caixa que no. Els noms dels petards, alguns ja donen pistes, no? El trueno, el supertrueno, el rompetotxos, el TNT, el diablo, el superdiablo.
2: Superdiablo!
5: Però després arribes i una caixa de xinos o de piules.
6: Ai, que mono.
5: Quina merda.
9: Cebolla.
5: Per no parlar de les sabetes, que jo, la meva cosa és per què peta si no té metge, jo?
10: Ja, com és?
5: Quina ciència hi ha darrere?
2: Jo crec que hi ha petacetes a dins.
5: Sí, però ha d'esposar els nimols perquè sonen. I per què els nens sempre decideixen tirar-la als meus peus? Si saben que m'espanto. Després, no creieu que els petards s'haurien de comprar única i exclusivament el dia de Sant Joan?
10: Sí, sí, sí.
5: I que amb una mena de màgia d'alquimista, a partir del dia següent, caduquin i ja no puguin petar mai.
10: Que floreixin,
11: a partir de les 2 de la nit.
5: Què és això d'uns 16 de juliol, 2 del matí, un dimecres, i hi ha un idiota que decideix tirar l'únic TNT que li quedava a la botxilla?
2: Ara la gent pensant... Hòstia, porto tot l'any pensant que el Sergi és un tio divertit, no?
10: Mostra,
2: ui! No. No, i a quin Sant Joan tan avorrit que passarà el tio?
5: És que a mi no m'agraden els petards, em fan una... Em fa por. Sempre hi ha un idiota cada any que acostuma a ser de poble que fa allò de mira, mira, mira, i agafa el petard i se'l posa entre dos dits, l'encén i se'l peta a la mà.
2: Aquest acaba la Vall d'Hebron avui.
5: Aquest.
2: Faig veure que va el pupu.
5: Sempre hi ha algú que s'equivoca de petard, no?, i perd la mà. Després hi ha l'inútil que arriba amb una bossa amb 12 tipus de petards, 9 tipus de fons, bengales, pirotècnia, i diu, merda, l'encenedor. I llavors està tota la nit demanant-li a tothom si tenen un encenedor.
2: Però llavors ve el col·lega, que és el bo, que triomfa cada any per Sant Joan, que porta la corda aquella a la metxa. Tranquil, que porto la
5: metxa. És molt professional.
2: Sí, no m'he de cremar la cama jo amb aquella metxa.
5: I després, per acabar, sempre trobareu l'idiota premium que tira els petards a un metre i mig del corrió de gent que està anant pel carrer normal sense que ningú el vegi, sense avisar. I clar, llavors la gent acaba reaccionant així.
12: Replandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
13: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
14: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
4: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
9: Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
11: Si no ya la española, no ya aperitiu.
15: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
16: Verisure. Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
17: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana, les cireres a 1,99 al mig quilo.
20: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
21: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
22: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
23: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
24: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
23: Posa-me l'Andy.
24: No, què dius, mare, home, posa...
25: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
26: Aquesta rebetlla despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
27: La nit del 23 de juny, Rec 105 i Rec 1 et porten...
28: La sessió més petarda per Sant Joan.
27: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
28: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
27: Una sessió...

0: en l'era de l'abundància d'internet, de les plataformes, i cada vegada costa més ser creatiu, original, perquè realment hi ha massa música, fins i tot, no? I destacar és cada vegada més difícil, però ho ha aconseguit Tame Impala amb aquesta cançó al costat del geni. Això es diu Dràcula, en l'obscuritat de la nit de Sant Joan. Apareix el Dràcula i et mossega el coll.
1: Ah. ¡Qué miedo! Oh.
0: A veure, un diu que miedo, l'altre diu que rico. En què quedem?
2: Oh. A veure, si ens organitzem...
3: A mi m'agraden els Dràcules, jo que vols que et digui.
1: Anda, mira-la.
3: Ai, un vampiro. Estava
2: el Frigopié, era bueno el Frigopié.
3: No, no el helado, el vampiro.
4: S'entén res d'aquest programa.
5: Claro, el Dràcula era el gelat aquest, que ha sobreviscut anys i anys i panys.
0: Bueno, va, seguim. 23 de juny, dimarts, amb regusta divendres. Bon dia, Catalunya. Gràcies per escoltar-nos.
6: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Aquest ha sigut maco.
3: Aquest sí que m'agrada. A mi és que són el cel i de colors i estan lluny, m'agrada.
1: Oh, que bonito.
0: Ara, ojo, perquè llavors el pal aquest no se sap mai on va. Ah. El pal dels coets.
3: Ah, ja, és un misteri, sí.
7: Si vols et dic jo, per on fotria el pal? Per on? La gent que llença
0: no, paters. Crec que m'ho puc imaginar. Bé, en qualsevol cas, un dia més començant aquesta jornada, que com deia és singular, 23 de juny del 2026, avui celebrarem el solstici, l'estiu i aquestes coses, i Sant Joan, ara, president.
5: Demà serà el meu sant, i ja tots estem preparant aquesta festa. Voleu una safateta de...
0: Sí, home, sí.
5: De salats o què?
3: Sí.
0: Home.
2: Va.
5: Mira, agafa, mortadela. Ah. Mortadela amb olives.
2: Mortadela. Ara de mortadelo.
0: Quan dius estem preparant, és tu i qui més?
5: Tots la junta del Barça.
2: La junta.
5: Amb en Deco.
0: També l'aniversari, el prepara tota la junta directiva.
5: Exacte.
2: El paguen tots els socis.
5: Tots els directius de l'equip, en Massip. És que no em surt el nom, collons.
2: El Juste,
5: hòstia. Mira que és pilota.
2: Centre dinàmic.
5: Sempre li dic tu, pilota.
0: No, perdona, és que ja ha fet baixar tres ampolles de cava. Escolta, benvinguts al programa més pólvora de les zones, reunits milers de matineros per començar aquest dia especial. Només heu de saber una cosa, que Protecció Civil demana màxima precaució durant la revetlla de Sant Joan, perquè coincideix efectivament amb aquesta onada de calor i el risc d'incendi és elevadíssim. Que quedi dit des del Matina Codina, perquè som molt de la broma, molt del catxonde i tal, però un missatge com aquest crec que també s'ha de difondre des d'aquí, perquè els nostres oients també són els més locos de tots, no? Llavors també ho han de ser.
1: Compte amb les lupes, sí. Recordeu.
0: Xavi Cazorla,
8: hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
8: Els he ensenyat que hi ha un calendari amb tots els dies de l'any que ha marcat gols Leo Messi. Ah! I mai havia marcat en un 22 de juny com ahir, per exemple. Oh, val? I ara flipareu, però amb els dos gols d'ahir de Messi ha marcat gols en 288 dels 365 dies de l'any.
1: Oh!
8: Wow. Sí, sí. Només li falten 78 dies de l'any on no ha marcat, que si descomptes juliol i agost, on ha jugat bastant poc, perquè normalment està de vacances, sí. Han fet, a juliol i agost hi ha 32 dies en què no ha marcat. Per tant, sí. Si ho restes, et quedarien 46 dies.
1: És al·lucinant.
8: I alguns...
0: Quines dades, el Cazorla, sí, increïble.
8: Sí, sí. Molt. Ja. Des d'abans d'ahir, sense dormir. Hi ha dies també com Nadal, Sant Esteve, Any Nou, Reis, que aquí no jugarà mai, perquè compta. En principi no hi ha lliga. Voleu saber quants gols ha marcat Messi el dia del vostre aniversari, per exemple?
3: Sí, per favor. Porfa.
8: Sí. Marc, que sé que et farà il·lusió.
3: Sí.
8: El 21 de juny ha marcat 2 gols.
3: Hola.
8: El dia del meu aniversari, el 27 d'agost, n'ha marcat 2.
3: Hola, iguals.
8: El dia de l'aniversari del Sergi, el 6 de setembre, com és tonto, no n'ha marcat mai.
1: Ah. Ara no us rigueu de mi,
3: Quin
1: gat, tio. Jo no ho faria mai.
0: No ets especial ni per això.
3: Ni
0: per
3: això.
2: Vaya dia porto.
5: Oh, eres un gafe.
2: Nadie te quiere.
8: Prou. Va. I el 22 de setembre, el dia que va néixer l'Alan, ha marcat 4.
1: Toma! Toma!
4: Em dones 2 gols?
8: No. El dia que va néixer l'Ernest, 16 de novembre, ha marcat també 2 gols.
3: Mira, si l'Alan li dona 2 al Sergi, són 2 per tots.
0: Uno para cada mejilla.
7: Hòstia, perdoneu, puc dir una cosa molt íntima? acabo de viure un déjà vu. Sí, com aquest moment...
3: Ostres, això és que t'has mort i has tornat.
7: Us ha passat alguna vegada?
0: Sí, com si
7: aquesta ronda del que acabem de fer ja ho hagués viscut. Igual.
3: Sabem el que és un déjà vu.
2: I perquè el Xavi recicla continguts d'altres dies.
8: Això és veritat.
0: Molt bé, després d'aquesta informació de Servei Públic de la Lilla, podem continuar amb el programa. Alguna cosa més?
8: No, no, ja està.
0: Doncs vinga, a qui li dediquem avui al show, Sergi Ferrer?
2: Això ho he viscut jo també. Va. Els hi dedicarem a tots els britànics.
8: A tots?
2: A tots, els que ens estan sentint i els que no.
7: Que burro.
2: Perquè avui fa 10 anys del Brexit.
0: Oh, congratulations.
2: Que va ser allò que els hi van dir. Escolta, voleu tenir la feliç idea absurda i estúpida de marxar a la Unió Europea i quedar-vos sols en una illa? I van dir, yes!
3: Yes!
2: Up in the ass, please.
0: Sí, perquè abans estaven aixat a Dover, a la Bretanya francesa.
2: Van serrar-ho tot i ho van deixar cap enrere. Doncs escolta, he estat mirant dades i no podrien estar millor. Recordem que va ser la meitat dels britànics i una mica més. 52% van dir, sortim de la Unió Europea. Resultat. L'economia s'ha reduït un 8%. La inversió s'ha reduït un 18%. Les exportacions cap a la Unió Europea han baixat un 12%. L'ocupació, diguem, el que la gent a l'atur, ha pujat un 4%. O sigui, hi ha més gent a l'atur. Els aliments han pujat un
8: 12%.
2: I dius, bueno, però això a mi no m'afecta en el meu dia a dia. Les persones que sapigueu que ja no poden treballar o instal·lar-se lliurement a la Unió Europea. Ja no hi ha Erasmus per a estudiants britànics.
0: Joder, Sergi.
2: Molta més paperassa per viatjar amb les mascotes, els nostres peluts britànics, que són tots els britànics. Tornes a pagar el roaming quan vas allà.
8: O no?
2: Sí, i a sobre... no pots enviar paquets a Europa, bueno, si pots, però és molt més car i molt més complicat. Tot problemes excepte una cosa.
0: A veure.
2: Que és que segueixen arribant autocars i autocars a Lloret per venir a emborratxar-se i a vomitar els carrers d'aquesta noble vila.
9: Eso es, y vosotros que os queréis independizar de España, ¿verdad? Es que desde luego soy más tonto con zapatos.
2: Aquest senyor perquè sempre entra a les meves seccions. Serà que no hi ha espais per parlar.
0: Escolta, avui baixarem a l'ambaixada britànica que ha de saber Catalunya, que està al mateix edifici que nosaltres. Em sembla que està a la planta 12 o 13 o 14. Sí. Els anem a veure per felicitar-los. Marc Puga, quin Hola. Motiu tens avui per llevar-te?
3: Home, que avui és Sant Joan.
0: Sant Joan?
3: Sant Joan. La lluna va sortir.
9: Molt bo. La nit de
3: Sant Joan. A més, pot dir el Sergi que ho tinc escrit al guió.
2: Jo ja no em sorprenc de les coses que escrius al guió, Marc.
3: Avui és nit de revetlla, de coca, que no m'agrada gens, de petards que em fan por, nit de nens i de joves de festa pel carrer, que a mi això em molesta bastant, i nit de por d'anar per la ciutat perquè no t'exploti res al cap ni als peus. Ara. Avui és aquesta nit, la nit
0: estem
3: de Sant
0: Joan. Estem quedant molt antipenyes avui, en aquest programa.
3: És maco si ho mires des d'un balcó i dos focs artificials, però estem escoltant, com deien, sis, aquesta nit és nit d'alegria. Per tant, ara. Bon Sant Joan a tothom i bon Sant.
9: I avui també és el dia de la flama del Canicó, que surten del Canicó i van passant pels pobles i poblets de Catalunya i fan un discurs en català...
2: En català del Rosselló.
9: En català del Nord.
3: Canicó.
9: I jo de petit pensava, qui són aquests hòbits que venen al meu poble, que no ve ningú, saps? Encendre un foc aquí i se piren, saps?
2: Parlen així raro i marxen.
0: I visca Catalunya, els països catalans. Molt bé. Vinga, va. No sé si ha sigut una falta de respecte, això que he fet, però...
2: És igual, l'antena no arriba allà.
0: És amb tot el meu carinyo... com faig sempre. Bé, avui, que per cert és un dia estrany, perquè estem en una setmana partida, una setmana de dos laborables, no? És a dir, dos i dos, no? I sí, la festa pel mig. No sé, a nosaltres ens ha semblat un misteri com per l'Iker Jiménez. Bon dia, Iker.
10: Sí, senyor, muy buenos días. Por la sintonía de Horizonte.
0: Aquesta apuesta.
10: Amigos del misterio, lo apuntaba hace un momento el doctor Codina, el senglar de Osuna. Martes, con sabor a viernes, Marnies.
2: Seria, no, Marnies.
10: Viertes.
0: Viertes.
10: Como se debería decir, ¿verdad? El jueves, en cambio, será como un lunes. Jueves. O jueves. No sé si me seguís.
2: Sí, bastante
8: una mica.
2: Bien.
10: Un momento, sí. Y el viernes, en cambio, será como un martes. Pero que será viernes otra vez.
0: Sí, señor. Sí, señor.
10: Marnies.
2: No, martes no.
10: ¿Es esta semana una semana con dos viernes o con dos lunes?
0: Es buenísima esta pregunta.
10: Si en una semana el miércoles es festivo, ¿qué día hay paella?
2: Pues si es dijous la paella.
0: No, pero no, pero dijous será como un dilluns.
2: Ah,
0: ¿Hi ha paella també aquest dilluns? Pues que dijous o no?
10: Exactamente, tampoco hace falta que me empuje para hacer esa pregunta. Pero es verdad que hay muchas dudas. Si el miércoles es el día del espectador, porque normalmente nadie va al cine, ¿mañana cobrarán normal?
3: Ah, qué
10: bonas. A todo el mundo.
2: Hola.
3: Hola.
10: ¿Por qué las tiendas 24 horas que nunca cierran mañana?
2: Ara.
10: ¿Cuánto dura el cumpleaños de Marpuga?
3: Un mes.
10: Son misterios que sobrevuelan estos días, amigos. ¿Y por qué a nadie le ha importado el déjà vu de Alan Lillo?
8: Mira,
11: qué tonto.
0: Iker, que te quieres una buena rebella.
10: Muchísimas gracias, amigo. Doctor Codina, el que te empuja por detrás mientras hablas.
2: Qué rico.
0: Bé, som al Matina Codina de Festivalet. Aquesta nit sonarà molta rebella. Està bé aquesta.

0: AM, eh? Has vist quin cercle viciós, no? Daft Punk, un dels referents màxims de la música electrònica, exponents que sempre seran referència a aquest estil, especialment amb aquesta cançó, que sonarà segur, segur, segur, en aquesta nit de rebell, de la nit més curta de l'any. Com la passareu? Escoltant RAC 105. O RAC 1, perquè avui farem emissió simultània, companys.
1: Hola,
0: des de les
1: 8
0: del vespre fins a les 4 de la matinada a RAC 105, a partir de les 9 a RAC 1. Però vosaltres escolteu RAC 105, si us ve de gust, ja està. Estarem allà posant, doncs, bona música per ambientar la teva revetlla. Sessió musical tremenda, de celebració, de clàssics, música petarda, una mica de tot.
2: Un oient avui escrivia, sí, deia, RAC 105 t'ha de donar 2 hores de ràdio a mi i fer la música de la revetlla. Revetlla boomer? Sí. Boomer, amb
0: a,
2: boom.
0: A tu, eh?
2: Sí, però deia boom de... Sí. de...
1: Ah! Oh.
2: Boomer!
1: Bona.
2: Amb Alan Lillo. Oh,
3: oh. Sí, un acudit dolent de l'Alan ja l'havia viscut jo també.
0: Escolta'm, mentre prepareu el sopar, mentre sopeu i per començar la festa, RAC 105 de fons avui, val?
1: Vale.
0: De 8 a 4 de la matinada, 8 del vespre a 4 de la matinada. Cap Torla, de què parlem ara? Va, aviam.
1: A veure, us vinc a comentar un tema, i és que ahir estava fent scroll per les xarxes i em va aparèixer una nova cançó de José Manuel Pinto Colorado.
0: Què me cuentas?
1: L'exporter del Barça, que ara es dedica... Bueno, es dedica d'entrada, té una crisi del 50 increïble, sí, perquè està penja vídeos saltant la corda i fa unes cançons.
0: Sí, és el Ten Shinhan.
1: Sí, sí,
3: és el Casilla sense assetjar de dones, diguem-ne.
1: Sense anar fent likes.
0: Ja s'ha tallat la cuera.
1: Sí,
0: ja,
1: se la va tallar fa temps. Perquè suposo que com saltava la corda se li enganxava amb la corda. Doncs aquesta cançó us l'ensenyo ara perquè va dedicada a José Mourinho.
0: Home!

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: respetuoso con un entrenador que ha ganado tantas cosas como he ganado yo.
1: Es una vergüenza.
2: Muchas felicidades.
3: Ja us que comencen el dia desmotivats.
4: A Rio, una merda.
3: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-ho fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
7: Hola, família, soy Carlos.

0: val la pena.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Soc en Jarek de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
16: Mentre et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina...
17: t'acompanyem sempre.
16: De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Cançó de Traca, un altre hit exclusiu i exclusiu de RAC 105. Exclusiu i exclusiu, eh? Això es fa web versionant Madonna, Like a Prayer.
1: Exclusiu.
0: 3 minuts i mig i 8:45 del matí. La banda sonora pel naixement d'un nou dia, 23 de juny del 2026, el dia de la Revetlla de Sant Joan. Celebrem l'estiu. Xavi Pardo, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu?
0: Hola, hola, hola, hola, hola. Tu et quedaves a casa, no?, per la Revetlla, vas dir, o no?
2: Sí, sí, sí, jo... Em quedo a casa, tranquil·let, per la Revetlla.
3: Amb companyia o solet?
2: Amb companyia.
3: Amb companyia, fixa el Pardo, eh? Fixa't.
2: Amb el meu peludet.
3: El pelut.
4: I el gos.
3: Escolta, no llenceu petards avui.
0: No perdona, que ara han inventat els petards silenciosos, també.
3: Aquests
1: són els bons.
0: Sí, que és com un oxímoron, no?
4: Sí. També han inventat la ginebra sense alcohol, vull dir, parlem-ne.
2: Quin sentit té?
0: Sí.
2: Quin sentit té?
0: No sé, fan llum, ja està, escolta'm.
2: No cal.
0: Tot això és simbòlic, al final. És significat, és a dir, és una mena de... Busquen la significació, no?
2: Clar,
0: la significació.
2: Clar. No cal. Per tirar petards silenciosos no cal que en tireu i ja està. Ja
4: tira't un pedorro.
2: I estalvieu diners.
0: Parlant de petardos, hem de parlar de José Luis Ábalos. Sí, el Suprem l'ha condemnat a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes.
2: Sí, el seu exassessor, Koldo García, li han caigut 19 anys.
0: Olé.
2: I Víctor de Aldama, que és qui repartia les comissions, 4 anys i mig. Aldama, però, com explicàvem abans, no haurà d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia, és el seu premi per, diguéssim, haver cantat la Traviata i escampat...
0: Aldama ha repartit les comissions, però se n'ha embutxacat o no?
2: Sí, també.
0: Oh, home,
2: era un col·laborador necessari d'aquesta trama, era qui movia tots els fills.
1: M'has espavilat, al final.
2: Sí. De fet, és el missatge que envia el jutge, no?, a futurs... per futures corrupteles que s'hagin de jutjar, que n'hi han diverses, doncs el missatge és aquest. Si col·laboreu amb la justícia i expliqueu el que passava, doncs mira, igual quedeu en llibertat.
0: Sí, però al final acaben enganxant tothom, més o menys.
2: Precisament ahir Víctor de Aldama va animar tothom a denunciar la corrupció i a assenyalar l'entorn del seu. Va fent un parell d'entrevistes ahir a la nit a la televisió. Creu que Leire Díez i el president de Plus Ultra, que tots dos estan imputats, haurien de buidar el pub. I també vaticina que els següents a entrar a la presó seran Zapatero i Pedro Sánchez.
0: Vinga, Espanya, que és un famer de corrupció.
5: Bueno, venga, otra cosa. Le remontó Argelia a Jordania. Iba ganando Jordania 1-0 y remontó Argelia.
2: Mira,
5: un tema importante.
2: ¿Qué posava la porra?
0: Apassionant.
5: Portugal-Uzbekistán esta tarde. Venga, más temas, vamos.
0: Vinga, canviem de tema, precisament, perquè la cúpula dels jutges ha engegat la maquinària per sancionar Juan Carlos Peinado.
2: Sí, que és el magistrat del cas Begoña Gómez. Recordeu que va insinuar aquest cap de setmana que la policia espanyola podria ajudar a fugir a la dona de l'expresident, que per això li decretava les mesures cautelars d'entregar el passaport i compareixer cada 15 dies, i per haver insinuat això sobre la policia espanyola, doncs el Consell General del Poder Judicial ara estudia si li obre un expedient sancionador. Tot i així, amb ell a Peinado se li refot i tira milles, perquè de fet aquesta decisió no afectarà gens el cas de Begoña Gómez. De fet, ja l'ha citat demà a la tarda amb ella i a la seva assessora personal perquè entreguin el passaport.
0: Doncs mentre esperem si pentinen el Peinado... Viatgem fins a la selva, a Hostalric. Han declarat l'emergència per salut pública per una plaga de mosques. Quin fàstic, hòstia.
2: Sí, és una plaga que després de molts dies sense explicar-se, perquè porten ja més d'una setmana amb aquesta plaga de mosques, i després de molts dies de no saber d'on venien, van trobar l'origen, que és un lot contaminat de 500 tones de plàstic en una planta de reciclatge. L'Ajuntament ja hi està treballant. De fet, han col·locat trampes per mosques arreu del municipi per atrapar-les.
0: No donen a l'abast.
2: I, de fet, moltes empreses, molts comerços han hagut de tancar perquè era inviable treballar amb la quantitat de mosques que hi havia.
0: Recordeu que les mosques també polinitzen, per tant, d'això fixa't la vida, no? Quines contradiccions, no? Quan hagin acabat amb les plagues de mosques, estarà tot ple de flors.
6: Sí, bon dia a tots.
4: També mengen merda,
6: escolta,
4: no oblidem.
6: Jo el que us recomano és que compreu...
0: Però, Rafa Nadal, no sé què pintes aquí, però matem-ho ràpid.
6: No, tots podeu ser Rafa Nadal, no, tots aquests dies aquí a Catalunya, perquè podeu comprar les raquetes aquestes elèctriques que maten insectes. Ah! Els meus drives, el meu revés, Salsaque.
2: Ara entès.
0: Doncs mira, no és mala idea d'agafar doncs, això, alguna associació tenista de la zona que comenci a fer.
2: A veure, amb el Rafa tampoc molta feina no deu tenir ara, no?
6: No.
2: Tinc un sol ric i...
6: Sí. Recomano el meu documental a Netflix.
4: Sí, ara, vés a pentinar-te. Sí,
2: agafes el Kia i cap al sol ric.
6: Kia, calidad con 8 años de garantía.
0: Nosaltres sí que tenim feina i és explicar la notícia absurda del dia. Aquesta m'ha flipat. Es veu que han expulsat unes monges de clausura per... guapes.
2: Massa guapes. Massa guapes. I també i per tenir massa presència a les xarxes socials.
6: Fixa't.
2: Això ha passat en un monestir al nord d'Itàlia, on la mare superiora va posar en marxa iniciatives per recaptar diners, entre elles l'elaboració de Prosecco.
6: Ei.
2: I després d'algunes queixes d'altres de les monges de la congregació, l'Església va destituir la mare superiora, que ara ha fugit amb 5 altres religioses. Ostres. Per continuar amb el seu projecte.
5: Mamma mia, que peroli.
4: Ho has dit en italià?
5: Claro, joder, porque me entiendan las monjas.
6: La veritat és que no som de pedra, veritat? Llavors, quan hi ha monges doncs, bueno, una mica ja atractives...
0: Va, potser hi haurà algun ateu que es convertirà. Ho deixem aquí.
2: Fins ara, bonics.
0: Moltes gràcies, bona revella, Pardo.
2: Igualment,
0: vinga,
2: guapíssim.
0: Fins dijous, demà no hi ha programa, eh? No,
6: Pardo, que t'estan parlant.
0: Que demà no hi ha programa, eh?
2: No, demà no vindré.
0: Demà no vinguis, eh?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Tremenda aquesta cançó de Justin Bieber, que s'ha tornat a posar de moda, eh? I juga, fa un joc de paraules. La Bella i la Bèstia, que seria Beauty and a Beast.
1: Yes.
0: I ella fa, i ell diu Beauty and a Beat, que és que seria com la vella, o el batec, o la base electrònica. T'hi has fixat o no?
2: Fíjate.
0: Sí, sí, és un tio intel·ligent.
2: No l'he entendido.
0: Encara que no ho sembli. 2 minuts i mig, calleu tots. 2 minuts i mig i 3:15 del matí és impossible.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
4: Hola! Mònica!
0: Ella sí que és la vella. Què tal, Mònica Osar, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Bé. Bé. Aquest matí ens has confessat que t'agrada anar a tus petards. Tu sí que ets d'anar-ne a comprar,
1: sí,
0: de sortir al carrer...
1: Sí, jo
0: De rebentar alguna bústia, suposo, no?
1: Home, no, rebento bústies, no? Els encenc a terra.
5: Escolta,
1: i
5: Mònica, quin és el teu petard preferit, Mònica?
1: Ai, el preferit. Mira, ara que estic amb l'Elna, m'agraden molt les abelles, els huevos de dragón.
6: Que rico. Mira-la, com se'ls
0: tapen. Les abelles són aquelles que surten volant, no?
1: Brrr. Sí, aquests m'agraden molt, sí. Els que engeques a terra i llavors fan un vol, sí, i s'apaguen, aquests m'agraden.
0: I els huevos de dragón, què fan?
1: Sí, crec que són aquells que...
6: Sí,
1: que
6: també
1: peten.
6: Vola una mica, no? Com una traca.
1: Sí, sí, és com una boleta, l'encens i fa com un espatec.
7: No
1: sí.
7: Els has vist mai, aquests.
4: Replandor i hace pum!
1: També m'agraden... Bueno, les bengales, també, no?
6: Oh, mi fan una por. Tema bengales? Com pot ser que l'any 2026 encara hagis d'estar més estona per encendre-les que duren? Perquè quan és un nen, vale, però quan tens... Jo, per exemple, aquesta nit, crec que som on hi haurà 11 nens,
0: sí,
6: saps la feina que és encendre 11 bengales? Ja. Perquè més s'encén la primera i tots... Ai, la meva, què? La meva, què? Llavors vols fer una foto amb les 11 bengales i el primer ja està dormint, ja.
1: Sí,
7: senyor, tot em puc explicar un acudit molt ràpid.
6: Però explica-ho fora.
7: Saps quina és la dona, com es diu la dona del bengal?
6: Lluís, joder! Es diu Lluís.
7: Es diu Piula.
6: Era bo, tots sabes que era una cosa i era l'altra.
1: No ho he entès.
0: Sí, havia de ser la bengala, però ens ha trolejat a tots.
6: La bengala,
1: Doncs mira, a part de petards, tindrem molta calor.
0: Sí, ojo, també amb el risc d'incendis, Mònica. Sí. Això hem d'avisar la gent, eh?
1: Sí, sí, no es poden fer fogueres ni llançar petards a 500 metres de zones boscoses, per exemple, per evitar els incendis. I a més, amb aquestes temperatures tan altes d'aquests últims dies, que encara afecta més aquesta situació. Diuen que és un dels pitjors Sant Joans dels últims 23 Ostres. Anys pel tema de les temperatures que tindrem. Per tant, molta precaució. Avui tornarà a ser un dia de calor extrema, tot i que baixa una mica la temperatura respecte a la d'ahir. Continuem amb aquest avís d'onada de calor, sobretot a les comarques interiors, amb el perill més alt cap a la zona del Pla de Lleida. Temperatures avui d'entre 36 i 41 graus a Ponent i Catalunya Central, entre els 30 i els 37 a la resta del país, amb aquest cel enterbolidot per aquesta pols sahariana. Sí, que potser ahir ho vau veure, que estava com marronós aquest cel, i a la tarda amb algunes tempestes en punts del Pirineu i a la resta sense pluja. I demà, el dia de Sant Joan, doncs semblant el d'avui.
0: Bona rebella, bonica.
1: Igualment, fins ara.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Spotify vol que tots els seus usuaris votin per saber quina serà la cançó, el gran èxit de l'estiu. Marc Puga! Aquesta no entra, no està entre les candidates.
1: Però com és verano, ambientem una mica. Spotify, això de publicar cada any una selecció dels temes amb més potencial de l'any per convertir-se en cançó de l'estiu. Ja podeu entrar tots a Spotify i votar la vostra d'aquest 2026. Aquesta votació està oberta des d'ahir 22 de juny fins al 5 de juliol.
0: Sí, jo ja he votat. Cada dia pots fer tres, pots emetre tres vots. Cada dia pots emetre tres vots.
1: Sí, jo no sé quina he votat. He votat aquest matí amb tu i no sé a quina li he donat.
0: Jo tampoc me'n recordo.
1: Vale, perfecte. Direm algunes de les que estan a la llista de candidates a ser les cançons de l'estiu, començant per La Graciosa. De Quevedo i Elvis Crespo, una barreja de música urbana i merengue.
0: Això ho està petant i estic convençut que estarà, si no és la guanyadora, estarà una de les tres més votades, segur. Eh?
1: Sí. Vinga, seguirem amb una de Mike Towers, que en aquest cas és una nada más.
9: Yo no pido mucho, solo una nada más. Una noche solamente para ver que se siente una nada más.
0: Per la cara que acabes de fer, la trobes vomitiva, no, aquesta, Marc
1: Cugat? No l'havia escoltat en la vida. És que a mi aquest rotllo no... De fet, he votat, però no sabia ni quina votar.
7: Bueno, és que, perdona, això és una merda.
1: No, estic amb tu. Per una vegada estem junts.
7: No sé quina serà la guanyadora, però les dues que hi ha proposades, dolentíssimes.
1: Ja hi ha més, ja hi ha més.
0: A veure si t'agrada la següent.
1: Vinga, anem amb Lola Índigo i Ana Mena, que recordem que acaba de tallar amb el seu nòvio, i han fet la cançó Patito. Tu mío y a
0: Patito. Epa! Bueno, això és la típica base entre reggaeton i electrolatino, sí, que això és bailonga.
1: A mi sonen bastant totes igual,
0: Fa aixecar de la cadira.
5: Això és per prendre un refrigeri.
0: Sí,
5: un refrigeri!
0: T'ha faltat dir un bitxí.
6: Sí.
1: Recordem que aquesta llista té moltes cançons, però aquestes són les candidates a què tenen més possibilitats.
0: Són les que Spotify et proposa perquè votis tu, eh?
1: Sí. Anem amb les tres últimes. Una, evidentment, de Bad Bunny, que és Baile Inolvidable.

0: Vinga, seguim amb Bad Guy Ali, Chencho Corleone.
1: Chencho!
0: Que han fet Choque.
1: Com trobo a faltar el disco Estrella, companys.
2: Ai, sí, tu, amb aquells
1: com mixos. Com trobo a faltar el Paquito el Chocolatero.
0: A mi no m'agrada cap d'aquestes.
1: La Sònia i la Selena.
3: Sí, senyor.
1: El Gusanito.
0: I acabarem amb una cançó que aquí sona molt.
1: David Cinera.
2: Ara, Ricky Martin.
0: Segur que us sona, perquè aquesta cantant és més coneguda. Ella és la Shakira.
1: Home.
0: Amb Bruna Boy. Gràcies. I evidentment és Dai Dai.
1: Doncs diguem-ne que Spotify vol oficialitzar d'alguna manera un d'aquests hits com a número de l'estiu, que és una cosa que fa temps que reclamem, de dir, hòstia, darrerament, amb tantes cançons, tanta abundància, tants productors, la intel·ligència artificial queda com més difuminat, i ara per fi sembla que Spotify vol condecorar, coronar una d'aquestes cançons.
0: A mi deixeu-me dir que he hagut de votar una de les que hi ha a la llista, perquè és la llista que hi ha, però aquí a RAC 105 vull dir que la meva cançó de l'estiu, evidentment, és aquesta. Home, no té color.
1: I el Buscarons l'altre dia ens va dir que aquest divendres hi haurà una nova sorpresa en català, que també està a la cursa, el tret de sortida a la pole per esdevenir cançó de l'estiu.
2: Doncs espero que la posin a la llista, perquè jo sóc Premium, he anat a votar i m'ha ofès tant la proposta que no penso votar.
0: És que no sabia què votar.
2: Mira, Spotify, t'ho dic a la cara. Quina merda de selecció musical has fet amb la playlist de l'estiu.
0: És que compareu aquest Joan Deus amb Mamaduixa amb aquestes cançons.
1: Aquesta gent de Spotify es basen en les dades. Jo pensava, bueno, doncs agafo ja les que més està escoltant la gent i vull votar-ne una.
2: Doncs és patrocinador del Barça, no? I el Barça és l'Exèrcit Desarmat de Catalunya, no? Doncs volem votar Joan Deusà, volem votar Tallet,
1: sí,
2: volem votar Figaflauer.
1: Vinga, avui el rompetotxo més gran a les oficines de Spotify.
2: Sí, senyor. Hola, família! Vinga, just parlant de la...
4: Matina Codina. Felicitats pel programa.
5: RAC 105 Barcelona.
6: Energia per recórrer carreteres infinites.
7: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
9: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
3: per trobar bona música.
5: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
14: Tisselo Carti.
15: Mi penya del RAC 105.
16: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
17: Família de RAC 105.
18: Som els Catarres.
19: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
20: Som els Tiets.
21: Sóc el Migui Núñez.
22: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
23: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
24: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
25: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
26: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
27: No cal creuar mig món.
28: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
29: Un petó i una abraçada, família.
30: Un petonet de part de tots, sí.
31: Això és RAC 105.
32: Un besinho.
33: A RAC 105.
34: Merci, besito.
35: RAC 105.
36: Sempre apostant per la música en català.
37: RAC 105.
38: Abans de res.
1: I primer de tot.
38: El primer de tot.
1: Bé, escolta'm una cosa. Aquesta nit, suposo que per la Revetlla, abans de començar doncs, amb el plat principal, unes olivetes, l'espanyola, no? Diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, però quan arriba el solet, els vermuts, la canícula, has de reunir els col·legues i fer trobades d'estiu amb una altra cosa. Toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives, l'espanyola.
2: Sí,
1: hi ha varietat per tot Cristo. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilde i les noves farcides d'anxova de l'Escala. Que catalanes i que bones, tu, hòstia.
39: No hi ha aperitiu.
1: I ara que estem de Mundial, també, doncs toca compartir els partits amb família i amics amb olives l'Espanyola, i és que sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, perquè l'Espanyola és una aceituna que perigura.
40: La perigura, la més sabrosa, sempre farcida del millor.

0: catarres que són com Messi, eh? Passen els anys, però continuen inesgotables, inesborrables del panorama, amb cançons com aquesta que acaben de treure del forn, com a Coca de Sant Joan, per aquest estiu. Diumenge, sense drama. Bravo, catarres.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 3 minuts i les 9.
2: Epa!
0: Va, que ahir a l'Hormiguero van tornar a fer una ronda d'acudits.
3: Sí. Ahir era el dia, a l'Hormiguero van dur el Dream Team del Cachondeo, la plana major d'humoristes espanyols, Luis Piedrahita, Fontecha, el Monaguillo...
0: El Dream Team, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: El Dream Team. Treure... Marc Puga, a veure si els entens avui, va.
2: Els acudits, sí, ja, avui.
3: Fins i tot les formigues, es van animar.
0: Apunta't en els que no entenguis.
2: Jo sabeu que d'acudits soc dolenta, però vinga.
3: Vinga, anem a escoltar. Ronda d'acudits a l'Hormiguero.
4: Dice, papá, he suspendido el examen de lengua que me ayudaste a preparar. Dice, me lo golía.
5: Dice, ¿es aquí la asociación de desconfiados? Dice, sí, hombre, a ti te lo voy a decir.
6: ¿Cómo llevas que tu novio tenga tan grande la churra? Por un lado bien y por otro mal.
7: Dice, estoy siguiendo una terapia para intentar no ofender a la gente. Dice, ¿qué tal te va? Dice, pues mejor que a ti la dieta.
6: Dice mi novia que soy súper optimista. Bueno, todavía no es mi novia.
0: A veure, Marc, què? Hi ha hagut algú que no
2: l'hagis entès? Algú l'he entès, com el de les dos... Bueno, me l'heu explicat.
6: Los agujeros.
2: Los agujeros.
6: Por un lado bien y por el otro...
2: Aquest l'he entès, perquè me l'heu gesticulat, i he entès el de la desconfiança, que era dels primers.
6: A ti te lo voy a decir.
2: Però m'he adonat que no només no els entenc, sinó que si els entenc no em fan gràcia. Yeah. Aleshores, és un joc al qual crec que no...
8: Això ens ha passat
2: no val la pena que participi.
0: És allò que arribes a casa il·lusionat a explicar-li un acudit a la mar i...
2: Quan no tinc
0: acaba sent tot un drama, una discussió.
2: Quan jo no tinc confiança, el ric. I el ric molt.
8: Oye, com seria el teu riure fals? Com seria? A veure, Mar, és el desconfiados i a ti te lo voy a decir.
2: Qué bueno.
8: Uau, és ofensiu.
6: Oye, vosotros sabéis cuál es el último animal que hay?
8: ¿Cuál?
6: El delfí.
0: Molt bé.
8: Pensava que era la cebra, perquè és en blanco i negro.
0: Oh. Anem a la trapa més, si puedes, de Castilla-La Mancha Media.
3: Sí, perquè l'APM va voler d'alguna manera fer-se ressò d'aquesta persona que va participar al concurs de televisió. Sabia la resposta del que li havien preguntat, que jo crec que això...
0: No, és incorrecta la resposta, Lillo.
8: Estàs mentint, Alan!
3: Ah, vale, jo pensava que sí, la sabia i l'estava dient malament.
0: La resposta correcta era Boston Celtics.
3: Ah, val. I ell deia Washington Wizards.
0: Sí, ell volia dir Washington Wizards.
3: Hosti, doncs jo pensava que, que tenia clara la resposta, però no la sabia pronunciar. Doncs
8: no.
3: És igual.
8: No tenia idea, res.
3: Tot i que era incorrecta, Washington Wizards no era la bona resposta, tot i així, tampoc sabia pronunciar Washington Wizards.
0: Sí, nivell Magic English.
9: En su escudo aparece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
10: Los Bastion Wizard.
11: Yeah.
10: Bastion Wizard.
12: Unbelievable.
9: ¿Cómo?
10: Bastion Wizard. Es que el inglés es lo mío.
13: ¿Es en serio?
10: Washington.
9: Sí, sí.
10: Wizard.
14: No hay manera, tú.
9: ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizard?
10: Exactamente.
9: Claro.
10: Washington Wizard.
9: Pues eso.
15: Pero que no es correcto, vamos.
16: La inteligencia humana es irreemplazable.
0: Hòstia, quin dèficit cognitiu, eh?
8: Ni una síl·laba.
0: Washington Wizards. I deia és que aquest és el nivell. Jo no entenc. Jo vaig participar una vegada al Gran Dictat i em van fer un càsting abans.
3: Ah, sí?
0: Clar, home, has de tenir un mínim nivell per anar a fotre el ridícul d'aquesta manera.
2: És que justament fan càstings per agafar a gent amb nivell i a gent, saps?
0: Sí,
2: que doni show a televisió, perquè això els hi dona audiència.
8: Sí, això és càsting.
2: Sí,
6: ho fan expressament, vols dir, fixa.
2: La màgia.
0: Bé, acabem amb un tall vintage que jo crec que és molt per l'època de l'any que estem vivint, Lillo.
3: Sí, perquè aquests dies de tanta calor és important dir que et pots banyar a la platja o a la piscina, però has d'anar en compte amb els talls de digestió.
0: Ai, sí, les tietes com sempre ens fan patir, amb els talls de digestió.
3: Així ho explicava en primera persona una senyora a Aragón Televisió en un tall vintage que volíem recordar avui.
17: El corte de digestión es muy malo, porque si has comido hace poco, tienes que guardar tus horas de reposo, porque si el agua está fría te puede dar un espasmo y te puedes quedar allá, o sea que hay que guardar en todo momento lo que manda la ley, que son 2 horas. Y a mí me dio un corte de digestión comiendo, precisamente comiendo, que terminé de comer y me tomé dos cubatas que tenían mucho azúcar y luego no sé cuántas cervezas, hacía mucho calor, me dio un golpe de calor y me dio al estómago y casi me ahogo. Estuve sin respirar un montón de tiempo y casi me ahogo. Y tuvieron que venir un hombre a hacerme unas flexiones por atrás, por la espalda, y entonces me abrió el, sino, el esófago. Si
0: el esófago.
17: Yo me quedo en el momento, me ahogo y me muero en ese momento.
11: La mujer ideal.
0: A ver,
11: quina tarda més tonta se'n queda, eh?
12: Más bonita. Dos cubatas después de comer, lo que tiene que hacer toda mujer.
0: I va perdre el compte de les cerveses.
11: Clar, clar.
0: I llavors dona la culpa al cop de calor.
11: Me dio un golpe de calor. Un coma etílico, senyora.
3: I unes flexiones por detrás, no és...
11: No, home, si t'han obert l'esòfag fent flexiones por detrás, enhorabona a aquesta persona, eh? Enhorabona al tio.
0: Jo encara... Jo és veritat que de petit, a mi la meva mare m'obligava a fer com a mínim tres quarts d'hora o una hora després de menjar, i em feia entrar l'aigua d'aquella manera que semblava jo el gilipolles de Buenafuente, posant-me primer una mica d'aigua als turmells...
11: Ui, quina cosa més tonta ens han colat, eh?
0: Després aquí al clatell... Hòstia, tio, ja...
12: Són dues hores. Dir,
0: mita o realitat, el tall de digestió? Existeix o no?
12: Clar que existeix.
0: Hi ha algun doctor,
2: sí, que existeix,
0: no?
2: Sí.
14: És cert que si la diferència...
11: Saps que no tenim estudis, Ernest, tèrmica... Què esperes que diguem?
14: Estic parlant...
11: Perdona, però estàs...
14: Si la diferència tèrmica no és gran, no existeix aquesta llegenda del tall de digestió.
13: És un invento de las élites para que nos bañéis en el agua después de comer.
0: A veure, un moment, la Mar Puga diu que sí que existeix el tall de digestió. Vull saber quina és la teva font.
2: No, jo sóc hipocondríaca. Jo totes aquestes coses de ciències i malalties jo me les crec i m'informo molt massa, potser. I jo, pues, jo he vist, bueno, jo conec gent pues, que ha tingut talls de digestió.
11: A TikTok.
2: No, a TikTok no, a la meva vida.
11: TikTok.
2: Que hi ha vida fora de les xarxes. T'ho dic jo.
12: Si has d'entrar a la piscina mullant-te una mica el clatell, els cabells
2: poc,
12: i una mica la pepitilla.
0: A mi se m'ha...
3: Això és important.
0: Se m'ha fet la nit ja. Quan em puc banyar, sí. Ja després de dinar. A més, a mi, jo sóc un tio de sobretaula, que no acabo mai de menjar, no sé quan comencen les dues hores.
11: Clar,
12: eso es un invento. No,
0: se foten les 8 del vespre.
11: El que has de fer és menjar a dins de l'aigua, llavors no hi ha tall de digestió. Fota't una hamburguesa a sota l'aigua.
2: Hi ha xiringuitos dins de l'aigua. Estan guais.
0: Un dia m'hi portes. Gràcies, vale. Lillo.
3: A vosaltres.
0: 9:04, és tardíssim.
18: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
0: Matina Codina.
19: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
20: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
21: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
23: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 €, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors. Ocasión
24: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
25: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
26: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
27: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 € i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
10: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
15: Va, va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
16: Posa-m'hi l'Andy.
15: No, què dius, mare, home, posa Pon Aeri, posa...
28: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
29: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
30: La nit del 23 de juny, Rec 105 i Rec 1 et porten...
29: La sessió més petarda per Sant Joan.
30: De 8 del vespre a 4 de la matinada et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
29: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
30: Una sessió... de traca.

0: el clàssic dels 2000 dels irlandesos, Acords, Breathless, efectivament, una cançó que ens deixa sense respiració en un dia tan important de l'any com és la Revetlla de Sant Joan. 23 de juny, de seguida farem una cosa molt guapa, que és que hem convidat dos estudiants de la CELE, que s'estaven preparant per les proves d'accés a la universitat i que les van fer ara fa uns dies, que vindran a obrir les notes aquí en directe al Matina Codina. Sí, sí, sabrem si han aprovat i si han aconseguit la nota de tall que necessitaven per accedir als seus estudis.
1: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
0: Però abans, a l'Alillo, anem a fer una trucada a l'Alberto.
2: Sí, senyor.
0: Perquè avui no. Demà fa anys i el felicitarem de part de la seva parella i de la seva filla. A veure si l'agafa l'Alberto i si no hi haurà rebot per entrar al sorteig d'un lot fantàstic de Llet Nostra, que de seguida us explico què conté, però és espectacular.
3: Hola.
0: Alberto!
3: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, en directe des de RAC 105, des d'un programa que es diu Matina Codina.
3: Què tal?
0: Bon dia. Com t'enganxo, Alberto? Què estàs fent a aquesta hora del matí?
3: A la feina, a la feina.
0: Sí, avui toca treballar també, eh?
3: Avui toca treballar, sí.
0: I mira que és un dia especial, perquè entenc que cada any la Revetlla bufes les espelmes, no? Deus tirar petards
3: sí,
0: i tal,
3: sí.
0: No?
3: Sí. Completito, completito.
0: Alberto, quants en fas avui? Demà, perdona.
3: Demà 41.
0: Per molts anys! Sí,
4: moltes gràcies. No es nota gens.
0: Tens crisi dels 40 o què, Alberto? I aniràs a comprar 80.000 euros en coets.
3: Bueno, ahí vamos, sí.
0: Molt bé,
3: bé. Se va llevando.
4: A què treballes, Alberto?
3: Aquí, administració.
4: Podries tirar petards a la pròpia administració, no?
3: Uau, estaria genial, eh? Estaria genial.
0: Molt bé, a quina hora...
3: Però traca gorda, eh?
0: Que guapo. A quina hora plegues avui?
3: No, res, a les 3.
0: A les 3, molt bé. Jornada intensiva. I aquesta tarda marxeu cap a algun lloc o us quedeu a casa amb la família?
3: Bueno, no, anem amb la família, aquí a la Revetlla, amb els nens,
0: sí.
3: Amb uns papis del col·le, que bé.
0: Molt bé, bon pla. Més o menys el mateix pla que té el Cazorla, no? Tu també fas un sopar amb els pares.
4: Sí.
3: Igual.
4: Quina sort ser amic de gent que l'únic que tens en comú és que els seus fills són amics, no?
5: Sí, però saps qui és? Però la celebració es fa en una gran piscina.
4: Hola! Ahí la lleva. Callandito.
0: Escolta, Alberto...
3: Digues.
0: Tinc un missatge de la teva dona. És la Mari, la teva dona, sí, no?
3: Sí.
6: És com jo, Mari.
0: Confirmem. Escolta'm, doncs...
3: Confirmem.
0: T'ho llegiré en castellà perquè entenc que us comuniqueu en castellà vosaltres, no?
4: Clar.
3: Sí.
0: Vale,
3: sí.
0: No, perquè així et recordo més a ella, encara que jo tingui veu de cérvol en zel, vale?
3: Ho imagino, tancaré els ulls.
5: La gent que ens està escoltant de tot Espanya ens pot entendre.
0: Sí, diu, este email és per felicitar a Micari, que cumple años el 24 de junio, de parte mía y de nuestra pequeña Valeria, aunque ya no tan pequeña, porque en agosto cumple 5 años.
6: Oh, ¿eh? Cinco.
0: Per tant, per molts anys també, per la petita Valeria.
4: Oh.
0: Diu, ¿y qué decirle a mi cari Alberto?
4: Ara.
0: Que me lo quiero mucho, que es lo mejor que me ha pasado junto con Valeria.
6: Ay, qué bonito.
0: Que no quiero que cambie nunca, aunque a veces es un poco gruñón.
3: Gracias.
0: Pero lo quiero igual. Sí, per tant, escolta'm, paraules boniques de la Mari i també per defecte de la Valeria, suposo que content, no?, amb aquesta família que heu fet.
3: Sí, home, sí. Molt.
0: Doncs a celebrar-ho. Ja heu agafat les vacances d'estiu o no?
3: Sí, bueno, l'agost encara queda.
6: Ara ja estàs traient temes per treure,
4: Sí,
6: no.
4: Sí.
3: Ja.
0: No, perquè jo m'he imaginat ara, en lloc de l'Alberto, pensant, hòstia, què fem aquest any? Anem de càmping? Ens anem a la Costa Brava?
4: Ara.
0: Un viatget així una mica més xulo.
4: Què, rebaixes d'estiu, què, unes bermudes o alguna cosa?
3: Sí. Bueno, per exemple.
4: Sí, senyor.
0: Alberto, que ho celebris fort aquesta nit i per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Entres a un lot de Llet Nostra. Ara ho explico per antena.
6: Un sorteig, no dins el lot.
0: No t'equivoques mai.
4: Que bueno.
6: Perdó.
0: Avui esteu d'una mà. Esteu i ja teniu ganes de fotre el camp.
4: Sí, fa mesos.
0: Bé, l'Albert... Fa mesos. L'Alberto entra al sorteig d'aquests 30 litres de Llet Nostra amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa i també dos packs de 4 potets, que fa dies que no ho dic, de flam de mató, de flam d'ou, de flam de cafè, de iogurt natural i de iogurt de madaixa. I també inclou un doble kit esmorzar amb dos vols i dues culleres molt nostra de ceràmica per començar cada dia amb aquest programa al matí a cuina. Sí, sí. I llet nostra. De seguida obrim les notes de selectivitat de dos estudiants.
1: Ai. A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: l'any passat la cançó de l'estiu en català va ser la Marina Estaborena. Aquest any és la Julieta, que s'ha mullat la samarreta. Joan Dausà i Mamaduixa, papi, posa-la al disc. Doncs ja hi és el disc, Immortals. 9 i 18 minuts. Uau, estem a punt de viure un moment d'assumar Puga. Felicitats,
1: bon dia.
0: Felicitats per aquesta gestió que has fet aquest any.
1: Home, no, felicitats no. Jo contenta de parlar amb gent que passa per un moment que jo vaig passar no fa massa, perquè jo sóc la petita del
0: grup, sí.
1: Del grup.
0: Sí. Presenten els convidats que tenim ara mateix aquí asseguts a l'estudi del Matina a Codina, sisplau.
1: Que a més tenen una cara de nervis tots dos. Aviam. Tenim aquí el Didac Sánchez Morillo.
2: Bon dia.
1: I a l'Aina Quesada Queralt. I direu, qui? Ah, estudiants tots dos del Batxillerat Social, dues persones que avui obriran aquí en directe la seva nota de la selectivitat.
3: Ahí está, muchos nervios, ¿eh?
1: Claro,
3: muchos
1: sí,
3: nervios.
1: I vale, direu, ai, ai, l'han vist. Venga. No, ells dos no han vist res.
0: Bueno, de fet, acaben de sortir les notes, no?
1: Ara mateix.
0: Didac i Aina, a quina hora surten les notes? Ara a les 9, no? Quarts de 9, les 9, no?
2: Entre les 8 i 9, no ho sé, la nostra professora ens ha enviat un correu dient-nos, ja tenim les notes, nois.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Jo necessitava un 5, veus com vaig fer la cele?
2: Va, muchos, hay muchos nervios ahora mismo.
3: Sí, jo tinc la, no és conya que tinc la pell de gallina, llavors, Marc Puga, com ho fem? Quin sistema has ideat per anar destapant les notes?
1: El sistema que hem ideat és anar preguntant una miqueta com han passat la nit i mentre ells tenen els seus mòbils, perquè ara aquesta generació som de tecnologies, i aniran obrint a poc, el seu link, perquè m'heu explicat, podeu anar obrint sense mirar la nota? Perquè aquest matí us donava error, no m'heu dit?
4: Sí.
1: A l'usuari?
4: Bueno, als nostres companys.
1: Estona.
2: Acosteu-vos al micro, perquè si no... Ara.
4: Ens hauríem de canviar els mòbils, saps?
1: Ah, sí?
4: Sí, perquè...
5: Sí, sí.
1: Ah, vale.
4: Volíem fer... Perquè, clar, jo m'hi dedico a les xarxes i ara aprofitaré aquest vídeo que estem gravant perquè vull fer el mític vídeo de... Adivinant les notes de Cele. Fem una expectativa, canviant-nos el mòbil cadascun i, jo què sé, poder l'Aina diu... Anglès un 7, més, menys... I així fem prediccions i veiem reaccions.
1: Ens ha portat la secció Didac. Dóna-li el teu mòbil a l'Aina perquè començarem amb tu, que necessites recordar.
6: Si vols presentar el Matina Codina també quan acabi ja la conteria, també t'hi pots posar, tu.
1: El Didac.
4: Didacat mòbil. Espera't, que no me'n recordo gaire bé com...
1: Doncs vinga, vés obrint mentre recordem que vol estudiar màrqueting i comunicacions digitals.
2: Vale, pregunto, eh? Voleu que tiri una cançó mentre acabem d'orquestrar tot això o no?
7: Jo estic bé.
2: Ho tenim
1: no,
2: bé.
1: Vale, va, perfecte, així ho teníem preparat. Ho teníem
2: vale, perfecte.
1: Això deia, recordem que el Didac vol estudiar màrqueting i comunicacions digitals al Tecnocampus Mataró i per això necessita un 6,5.
2: Quins nervis, hòstia.
1: 6,5. Li obrirà l'Aina, la seva companya.
7: Fixa't.
4: Vale. Me surt usuari o contrasenya incorrecta, eh?
1: Vale, el Didac no li
6: perfecte.
1: Funciona.
6: Me surt un problema. Ja està, ja comencem.
1: Són els nervis, també.
8: Si no, intenta-ho de l'altra manera.
4: Com de l'altra manera?
7: Esto me recuerda a la prueba final del 50, ¿por qué?
4: Ara ens ha enviat un correu la professora, eh? Bon dia, si no us deixa entrar...
2: Què?
4: A veure què ens diu.
1: Fem una cosa.
2: Posem la Taylor Swift, que diu, atenció, I knew you were trouble. Fixa't com és la vida. Trouble, problema. Tenim un problema ara per obrir les notes, però d'aquí 3 minuts ho fem en directe. Va.
4: Hem d'esperar.

0: cançó de la cabra, mira, eh. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Ara sí, ho tenim tot a punt. Tenim el Didac Sánchez, que vol fer màrqueting i comunicacions digitals al Tecnocampus de Mataró. Necessita un 6,5. I tenia més d'un 7 de mitjana del batxillerat i destaparà les notes en directe, així com també ho farà l'Aina Quesada, que ha fet batxillerat social i vol estudiar un doble grau de criminologia i dret a l'autònoma. Necessita un 10,866 per entrar a la universitat.
1: He de dir que ara durant la cançó m'estaven dient, ens estaven dient que estan molt nerviosos, que us suen les mans, que com esteu ara mateix?
2: A veure, jo tinc una mica de nervis, però... Clar, al final, la que està en una posició més estricta és l'Aina.
1: És l'Aina.
2: Jo, la veritat, que puc estar bastant tranquil.
3: No, home, el Didac se'l veu relaxat.
1: El Didac està a la ràdio
3: a
1: dir, avui vaig a la ràdio, va passar-m'ho bé. Aina, com estàs tu?
4: No, jo estic molt nerviosa.
1: Val, sí, no?
0: Didac, explica'ns el protocol, el funcionament de com farem el destapament de les notes.
2: Bueno, doncs, últimament s'està fent molt viral un format que és agafar a un amic teu, us canvieu els mòbils i... feu una reacció a cegues.
0: És a dir, expectativa i la nota real que ha tret.
2: Exacte, bàsicament, tu, sense saber quina nota has tret, basant en com creus que t'ha anat l'examen, dius, jo què sé, un 7 en aquesta. I, clar, el teu company és el que et revela la nota. Llavors pot ser un xiste... O pot ser una desgràcia.
5: Jo m'estic fent gran perquè aquestes coses no les acabo d'entendre.
0: S'entendrà perfectament. Didac, comencem quan vulgueu.
1: S'han intercanviat els mòbils i el Didac ara té el mòbil de l'Aina i ens dirà la nota.
2: Vale. Els de l'Aina?
1: No, perdó. L'Aina ens dirà la nota del Didac primer, que té el mòbil del Didac.
2: Espera, miro jo també.
0: Però, aviam, una cosa, si la que està més nerviosa és l'Aina, no voleu dir que és millor?
1: No, perquè és la més alta, que s'esperin els oients.
2: Diu accedeix aquí, eh?
1: Va, accedim.
3: Mira, ja estem... Perdona, perquè ja estem amb la tecnologia que sempre genera problemes. Això abans es feia amb un paper i deies, obries un sobre i dius, mira, aprovat.
1: Deixa, els que van accedint amb el mòbil.
2: Si no, ho fem amb el meu després.
5: Ai, que nervios.
4: Jo les teves ja les tinc aquí, si vols.
2: Vale. A veure, tu me dius la signatura...
1: Ai!
2: I en recorda't, eh? Vale, nervios de cero, chavales?
0: Som-hi.
2: Vale.
0: Que jo em cagaré sobre, al final.
2: No te riguis, no fa gràcia,
4: No.
2: Vale.
4: Llengua catalana?
2: Un 5. Aquesta em va anar molt regular.
4: Més.
2: Un 6?
4: Sí.
2: Ah, clavat!
5: Eso!
2: Vale, poc a poc. Vale.
4: Llengua castellana?
2: Aquesta em va anar una mica millor, crec que un 6,5.
4: Menys.
2: Un 6.
4: Sí.
2: Clavat?
0: Sí.
2: Vale. No se baja del barco, no nos bajamos del barco. Vale.
4: Història de la filosofia?
2: Un 6.
4: Molt bé.
2: ¡Otro! Joder, el número del diablo, eh?
0: És el tio
1: recordem, del 6. Recordem que necessita un 6,5, eh?
2: Ja. Bueno, a veure, ara m'han d'estar veient el meu manager i la meva mare, que bueno, no sé quina cara se'ls quedarà.
0: T'estan escoltant la família, els amics, els professors o no?
2: No ho sé si els professors, no els hi caig gaire bé, això.
1: Ah, vaja.
0: Vinga, Aina, seguim.
4: Val, anglès.
2: Un 8.
4: Més.
2: 8,5.
4: Més.
2: 9.
4: Més.
2: 9,5?
4: Sí.
2: Pues... Hola, l'he niquelau perquè... Vam fer el tipus test del listening i literalment vaig fallar una i vaig dir, aquesta és l'única que he fallat, 9,5, eh?
5: Ja veus, però...
2: Mental, que es noti el teu, no?
0: Això fa pujar la mitjana. Seguim, Aina, destapant les notes del Didac, que necessita un 6,5 per entrar a màrqueting i comunicacions digitals al Tecnocampus de Mataró. Seguim.
4: Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
2: Buah, aquesta va ser sablazo. Un 5.
4: Més.
2: Un 5,5?
4: Més.
2: Un 6?
4: Sí.
2: Però si ho vaig calcular i tenia un 5,25, ho vaig fer horrible. Es nota que hi compta en procediment, eh?
0: Els profes també et dic una cosa, vull dir, tenen ganes d'anar a vacances i jo crec que van així...
2: Oh, i tant. No mando ninguna revisió, eh?
0: Va, Aina, més notes.
4: Falta l'última.
0: Del Didac.
4: Funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci.
2: Aquesta em penso que la vaig pencar, perquè em va sortir horrible, un 4.
4: Menys.
5: Hòstia!
2: Un 3,5. Un 3,5!
0: Vamos! Però
2: què no, aquell examen estava suspès, eh? Vaig veure la correcció
1: i vaig dir,
2: hi havia una pregunta que era que me'n recordaré tota la vida. que canviava el model de negoci d'una gelateria i el volien canviar una franquícia.
1: Ah.
2: Clar, i van dir, anomena un avantatge i una desavantatge. I clar, jo estava amb la ment en blanc i vaig dir, bueno, un avantatge que s'emporta una comissió per lo de la franquícia, no? I el desavantatge fico que s'ha d'obrir una SL i com que val 60.000 euros no, és molt car.
0: Ho vaig
2: ficar així tal qual.
1: Molt bé, un 3,5.
2: No pondera, ni resta ni suma, no pondera. I de nota final?
4: Nota d'accés, 6,940.
1: Oh!
2: Ara, això.
1: Quina emoció!
2: La de tall? Ara?
4: Sí.
2: Té pinta. Apto! 6,94.
0: Apto! Molt bé.
1: Molt bé.
0: Per tant, pràcticament un 7, també gràcies a l'anglès i a la mitjana del batxillerat, no entenc?
2: Sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Ara anem amb lo complicat, Mar Puga.
1: Ara anem, mentre ho obren, tornem a recordar que ara anem amb les notes de l'Aina. L'Aina Quesada, que vol fer un doble grau de criminologia i dret a l'Autònoma de Barcelona, la UAB. Necessita...
5: Molt difícil,
1: un 10,866.
0: Recordem que vens del batxillerat amb un...
4: 9,82.
0: Vale, per tant, has d'haver fotut una cel·le de puta mare, eh? Endavant, Didac, va.
2: Ai, va.
4: No em deixa entrar,
0: Aina.
1: Aina, deixa entrar.
2: Fem-ho amb el meu, si no.
1: Tecnologia, deixa-la entrar. Volem saber la nota.
0: Si no tinc una publi per tirar, anem a publi, eh?
2: S'ha de dir que l'Aina s'ho ha currat molt aquests dos anys, eh? I més tenint-me a mi a classe, que bueno...
1: Que no ha de ser fàcil.
4: També he de dir... que com jo portava una bona nota de batxillerat, tampoc és que...
2: Se soltó.
4: O sigui, tampoc és que m'hagi currat molt la cel.
3: Aquests dos han tingut rotllo entre
1: ells. Sí.
2: No flipeis.
1: No?
2: Home, no, què va, som molt amics.
0: Què heu de dir ara que us està escoltant tota la família, també, no? Què, podem fer o vaig a publi?
2: Un minutet de publi.
1: Ara tornem.
3: Bueno, sí,
0: un minut i seran dos, Didac, si no et sap greu.
2: Dos minutets de publi, nois. S'heu menjat els anuncis.
6: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
7: Valorado.
6: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
15: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
16: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... ara de rebaixes.
22: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
23: Gual·la!
21: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
24: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
25: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem al doble. Tu tries.
26: Matina Codina.
25: A RAC 100.

0: Bé, Harry Styles, ha situat silenci, si us plau, perquè estem a punt de viure un altre momentasso aquí al Matina Codina, que un any més farem l'experiment de destapar les notes de dos estudiants per saber si accedeixen al grau que volen cursar. Marc Puga, actualitzem marcadors.
1: Ai,
0: com ha anat primer amb el Didac Sánchez?
1: El Didac necessitava un 6,5 per entrar a Telecos a Mataró, ha tret la nota, ha aprovat la CL.
0: Bravo. Bravo.
1: Màrqueting, perdó, màrqueting, el Telecampus de Mataró.
0: Tecnocampus.
1: Tecnocampus, tot bé.
2: El Telepizza de Mataró.
1: És que jo estic molt concentrada amb l'Aina, perquè l'Aina necessita un 10,866.
0: Sí.
1: És una nota, és una barbaritat.
0: Sí, per fer
1: dret i criminologia a l'Autònoma.
0: Exactament. Aina, com van els nervis? Sí, com van els nervis, Aina?
3: No, molt malament.
0: Molt malament. Doncs va, escolta'm, no la fem patir més. Avui surten les notes de la selectivitat i en Didac li anirà dient quina nota creu que ha tret i l'Aina anirà encertant cada assignatura. Quan vulguis, Didac, sisplau.
4: Esa, vinga, dale.
5: Vale. Llengua catalana.
1: Ai.
0: Acosta't al micro. Un 8, creu que ha tret un 8.
3: Més.
5: Una mica més.
3: 8,5.
5: Bé! Bé! Vale. Tranquilo.
1: Ai,
5: està nerviosa, pobreta. No, és que se posa horrible. Vinga, va, llengua castellana.
3: 8,5.
5: La resposta és com 8,5, senyores.
0: 8,5.
1: Molt bé, Aina.
0: Va, perdona, està bé o no, això? Sí, no? 8,5 està bé, no?
3: Sí, bueno, sí, no em queixo.
0: Val, perfecte. Quina toca ara, Didac?
5: Ara, història de la filosofia, i t'he de dir...
0: No diguis
5: pista. No. És una cosa que ella entendrà. El profe no t'ha fet la pilota. No te l'ha fet. Digues nota.
3: Un 7.
5: Un 10.
0: Un 10!
3: No, és mentida.
1: Ai, ai!
0: Un 10!
1: Què?
5: Un puto 10 a filo, no? Però, calma.
0: Un 10 a filo.
1: Ai.
0: Escolta, anem camí de tenir la nota mitjana que no. Necessitem, no? Ai, no, no?
3: Estic flipant. Sí, de moment sí.
0: Molt bé, aviam. Recordem que necessita un 10,86.
6: Aviam, i deixa'm que digui, també l'Aina a batxillerat, la seva nota és de 9,8. És a dir, sí. Està per sota de la que necessita. Sí.
0: Estem descobrint en directe si accedirà al doble grau de criminologia i dret a l'Autònoma.
1: Ai.
5: Exacte. Vale, anglès.
3: No, anglès, un 8.
0: Creus que
5: més,
0: has
5: fet
0: un 8?
3: 8,5.
5: 9,5.
1: Oh! Aina, molt bé, ets la màquina.
0: Increïble, no?
5: Molt bé, la veritat, eh?
1: Estic flipant.
5: Vale.
0: Home, espero que no hi hagi algun cabron que vulgui que suspengui l'Aina. És que jo ja tinc prou feina com per a sobre.
5: Bueno, ara crec que ja sabem el que toca. Vale? No anem a destrossar il·lusions, però bé.
1: Però...
5: Mates aplicades a les ciències socials.
3: 5,5.
5: Una mica més.
3: 6.
5: Una mica més.
3: 6,5.
5: Sí!
1: Molt bé! Són de lletres.
5: Vale. Aquí crec que hi ha hagut un petit error, vale? Ara dic la següent nota que queda i dic un error, perquè falta la nota de les mates, perquè no surt ponderada, no sé per què.
1: Ah.
5: Vale, llavors tens menys nota, però bueno, ara t'ha dit.
0: No estic entenent res del
3: jo
0: que
3: tampoc.
0: Dic.
5: Em surt que a la fase d'admissió, vale, l'única matèria és funcionament de l'empresa i...
3: No, sí, això també sortia a tu,
5: Només això?
3: Sí.
5: Pues no sé, ara si no ho calculem amb calculadora i ho mirem. Vale.
4: Vinga.
5: Funcionament de l'empresa i dissenys de models de negoci.
3: 8.
5: Un 9.
0: Un 9!
1: Molt bé, molt bé.
5: Molt bé. Clar, ara la cosa és... Hem de mirar de calcular-ho bé, perquè en teoria, matemàtiques aplicades ens pondera. Però clar, no ens surt com a específica, saps?
3: És a dir, representa que ens pondera les dues fases.
0: Jo no estic entenent una merda del que esteu dient. Entra a la puta carrera o no entra a la carrera?
1: Però aquí, a tu no et surt nota de tall com a ell?
5: Sí, a mi m'ha sortit un 6,940.
1: I aquí què surt?
5: 9,332.
1: Ah!
5: Per això.
1: Ah! Encara... I necessitem sumar les específiques.
5: Clar, vull mirar... No vull que et posi nerviosa. Anem a mirar. A veure, 9,8.
4: Clar, necessita un 10,8.
5: Anem a calcular-ho. 9,8 per 0,6. Després.
4: Sí.
5: Vale.
0: A veure, Didac, explica'ns què estàs fent, perquè és que nosaltres som boomers, tio.
5: Estic calculant la nota, perquè és un 60% batxillerat, un 40% la fase obligatòria,
1: clar,
5: i després s'han de sumar
0: i
5: les que ponderen.
0: I aquesta gent de la Generalitat no et pot dir la nota final? Ja.
1: No, té raó.
5: A vegades la Generalitat té errors.
7: Però amb els impostos que paguem, això no ho poden calcular ells, sí, i que li enviïn la nota ja, no, i et diguin, Didac, sí, Aina, sí.
0: Ho calcules i ho fas bé, és mig punt més, no?
3: Així anirà més ràpid.
1: Espera. No, però tenen raó, clar, si el batxillerat és el 60, si el 40...
4: Claro, però entonces ahora está por debajo de Bobeto, ¿verdad?
5: Clar, ara aquí has de sumar aquesta, més 1,8...
8: Collons, no acabarem
5: més...
8: mai avui, ja ho veig.
5: Clar, 1,3. Clar, és que te queda un 12,42. Surt 12,42.
0: Però això és correcte o no?
3: Era.
5: Hauria.
0: Sí, patint més per les notes de l'Aina que per les meves. Entens o no?
1: Tu vas fer
5: veus? Sí, un 12,43.
3: Sí, sí.
5: Clar.
0: És correcte el 12,43?
1: Sí. Nota final, Aina, digue-la tu.
3: 12,432.
1: Bravo! Sí!

0: Per tant, perdona, tant el Didac Sánchez, que necessitava un 6,5 per entrar a màrqueting i comunicacions digitals al Tecnocampus de Mataró, com l'Aina Quesada Queralt, que necessitava un 10,866 per aconseguir accedir al doble grau de Criminologia i Dret de l'Autònoma de Barcelona, han aconseguit les notes que necessitaven. Per tant, moltes felicitats!
1: Felicitats! Universitaris!
2: Universitaris! Universitaris!
3: Va, que has patit molt, va.
1: Vinga, a celebrar-ho.
0: Nois, efectivament, a celebrar-ho. Molt bon estiu.
1: Això.
0: I que tingueu molta sort en la vostra carrera, tant acadèmica com professional. I gràcies pel detall d'esperar a obrir-les aquí al Matina Codina, que ha estat un experiment complicat, però finalment exitós. Didac Sánchez i Aina Quesada, moltes gràcies i bon estiu, guapos.
3: Moltes gràcies.
1: Vinga. Gràcies,
0: i sort a tots els estudiants. Gràcies.
4: REC 105 Barcelona.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
8: Troba el teu lloc amb ParkClick.
9: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais i de riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
11: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
10: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
17: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
18: REC 105.
19: Bon dia, Ernest i companyia.
20: Matina Codina.
19: Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Codina.
21: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.

0: recordar-vos que avui hi ha sessió musical sense pauses des de les 8 del vespre fins a les 4 de la matinada per celebrar el solstici, l'estiu, la coca, el brindis, els petards i tot allò que vulgueu.
1: I el teu sant.
0: I el teu sant, president.
1: Que n'apreguin. Escolta, porto una safateta amb gall dindi cru.
2: Què?
1: I Coca-Cola zero, que a mi m'encanta Coca-Cola.
3: Però quina merda de safata és aquesta?
1: Agafeu-ne.
0: Des de quan és tradició gall dindi cru?
3: Has confós Acció de Gràcies, potser? Que es fa a Colorado?
1: A mi m'és igual.
2: Per què, gall dindi cru?
3: És que per què,
1: amb una mica d'està farcit amb formatge.
3: Vale, família!
0: A veure, pensa, sí, ja porta menjant des de les 4 de la matinada, vull dir, al final ha d'anar variant una mica, no?
1: El que quedava a la despensa.
3: A la despensa?
0: A veure, va, deixeu-me tirar endavant amb el programa, 9 minuts i les 10 del matí. Olé!
1: Oh!
0: Ja és estiu, família, i aquest divendres 26 de juny el nostre company Enric Font surt de l'estudi d'aquí, sí, d'on estem fent el programa ara mateix, i se'n va a fer el Ja Tardes al llac de Can Dragó.
3: Opa!
4: Quina sort!
0: Bon refugi climàtic, Mònica, al llac de Can Dragó.
2: Sí, qualsevol llac, piscina, llocs amb aire, sí, condicionat.
0: De fet, és la piscina més gran de Barcelona, amb la millor música. Podreu fer-li peticions musicals a l'Enric. Hi haurà bon rotllo, molt riure, regals i molta aigua. Si voleu anar al llac de Can Dragó per gaudir aquest programa especial estiuenc i fer unes capbussades, escolteu el Ja Tardes per saber quin és el codi secret, perquè és el que... Per entrar,
2: sí,
0: has de dir una paraula a la porta.
2: No em diguis. Ostres.
3: Ala, que guapo.
2: És emocionant, això.
3: Com si fos Alibaba i los 40 ladrones.
0: Exacte. I així no, no hauràs de pagar l'entrada.
5: Bueno, per entrar hay que deixar mi nombre y apellido.
0: Què dius, Ronald Koeman?
5: Ha dit Luis que hay que deixar mi nombre y apellido d'entrar.
0: No digueu mentides, perquè no és això.
1: La gent,
3: tothom cridant Koeman, Koeman, i ningú obrint la porta.
5: Jo no he comprado d'estes.
6: Sí, senyor. Escolta, puc fer un petit acudit? Sabeu, perquè hi haurà molta aigua avui en allà.
0: A veure, un moment, t'has preguntat, puc fer un petit acudit? Qui t'ha dit que sí?
5: Jo t'he dit que sí. Adelante, que és un xiste, m'ha explicat abans en Pasilla i era bueno.
6: Sabeu per què hi haurà molta aigua en el llac avui aquesta nit?
2: No.
6: Perquè l'Enric és font.
5: És bon el xiste. Xistes.
3: No me l'havia explicat aquest bon llibre. Un dia que era bon i me l'explica.
5: Perquè me l'ha explicat a mi.
3: Sí que sou amics fora de l'estudi, tots.
0: Escolta una cosa, va. Aquest divendres 26 aneu a veure el Ja Tardes a l'Eurofitness des del llac de Can Dragó. No us ho perdeu.
3: Però a més, perdó, ara en
0: sèrio. És que em desmunteu.
3: La paraula secreta no l'has dit i no és conya.
0: Que no es pot dir.
3: Que
0: heu d'escoltar el Ja Tardes.
3: Ah, vale,
0: això és el que diu la, és el que diu la menció.
3: Vale, vale.
2: Koeman,
6: si no, no seria secreta.
3: Koeman!
0: No confonguem el personal. Mònica, us ara.
2: Tinc mal de panxa.
0: Treu-me d'aquí, sisplau.
2: No, però si sou molt bons, Ernest.
0: Sí.
2: És un momentàs,
0: sí, molt, molt bons, però són les 9:53 i hem de fer els esports encara. És tardíssim.
2: Vinga.
0: Tardíssim. Doncs tinc uns patrocinis per tirar.
2: Temperatures altes avui una altra vegada, tot i que baixa una mica respecte a la d'ahir, però la calor continuarà sent extrem, encara amb alguns valors de 40-41 graus a la Catalunya central i comarques de Ponent, entre els 32 i els 37 a la resta del país. Amb aquest cel enterbolidot per pols saharians, i a la tarda amb alguns ruixats només en punts del Pirineu. I la nit de la Revetlla serà càlida i sense pluja, i el dia de Sant Joan també es manté la mateixa dinàmica.
0: Perfecte, Mònica, us agrada moltíssim.
2: A vosaltres, un plaer.
0: De seguida expliquem que Messi s'ha consagrat com a llegenda, sí, és ja el futbolista que més gols ha marcat a la història, tots els mundials, i Cristiano Ronaldo en tu cara. De seguida ho repassem amb Albert Pedrol.

0: de gira pels Estats Units i segur que canta aquesta, encara que no sigui de l'àlbum Lux, que es diu Despetxà i que segurament també sonarà aquesta nit a moltes revetlles de Sant Joan. Albert Pedrol, molt bon dia, guapo.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu?
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A veure, començarem explicant el terrabastall que hi ha a Can Barça en aquests moments després que Julián Álvarez hagi dit que vol marxar de totes sí. de l'Atlètic de Madrid.
1: Oh. A veure, amics, si heu anat a dormir d'hora, sapigueu que en acabar el partit de l'Argentina i al vespre, Julián Álvarez va fer trontollar tot el mercat de fitxatges quan va demanar públicament a l'Atlètic de Madrid i a Enrique Cerezo que el deixin fotre al camp de l'Atlètic de Madrid.
3: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
4: ¿Será algo bueno o te vas?
3: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y...
0: Mare meva, Enrique Cerezo, això segurament li ha entrat com una cosa als pebrots.
5: Dice que se quiere ir, pero tampoco está diciendo que quiere ir al Barça.
6: A lo mejor se quiere ir al Madrid.
5: Puede ir al Arsenal, por ejemplo, ¿no?
6: Al Madrid.
1: Jo el que vull saber és com ha sentat aquesta notícia a Joan Laporta...
5: I es truc
1: perquè ara. Vosaltres volíeu un gest de Julián Álvarez i ja teniu el gest.
5: Ja el tenim.
0: I ara què? I ara què ha de passar? Quin és el següent pas?
1: Mira, d'entrada...
5: L'Atlético de Madrid ho ha d'acceptar.
1: Sí, l'Atlético de Madrid estudia demandar al Barça per negociar d'amagat amb Julián Álvarez. Per què? Diu, perquè és un futbolista amb contracte, això sobre el paper no es pot fer. I ara l'Atlético de Madrid anunciant denunciar el Barça davant de la FIFA.
5: Va, xula, no?
1: Llavors, això serà un torçabràs
0: sí.
1: fins que algú cedeixi.
0: Un pols,
1: un
0: no?
1: Un pols, sí, que vindria a ser el mateix.
6: Diu en català, home.
1: Un torçabràs, però sí.
6: Però clar,
1: sí.
6: Si l'Atlético es queda aquest tio, per orgull...
0: És un segrest, és un segrest.
6: A part de ser un segrest, és com va en contra, no? Perquè el tio no farà res.
7: Però amb el Nico Williams va passar el mateix, que estava negociant amb tothom i al final el van renovar 10 anys i quan han quedat aquest any? 13.
8: Te voy a decir una cosa, Pepe.
7: A comer mierda.
8: Leo Messi hizo un monofás que decía que se iba del Barça. Y se quedó, no sé, 2 años más o 1 año más.
5: Eso es.
8: Así que Julián este se va a quedar a mamar en Atlético.
1: Aquí el dubte, perdó, Ernest, és si Julián es declara en rebeldia. Que això també ho fan els jugadors. De dir, a mi no em traspasseu, no jugo.
0: Això es pot fer.
1: Bueno, sí, hi ha molts jugadors que ho fan.
0: Entenc que també hi ha multes per part del club, no?
1: Sí, bueno, clar, però és a veure qui guanya el pols.
0: Tu que estàs immers a la redacció d'esports de RAC 105 i de RAC 1, què es diu? És a dir, què creieu que passarà?
1: Què creiem?
0: Quina és la intuïció, l'olfacte periodístic, nois?
1: Nosaltres creiem que un jugador sempre juga on vol jugar, que sembla una cosa de Pero Grullo, però és així. Perquè si un jugador es declara en rebeldia i no juga, tu li estàs pagant molts diners per tenir-lo assegut a la graderia. Normalment, quan un jugador vol jugar a un lloc i acaba jugant, el dubte és si serà aquest estiu o el que ve.
0: L'Atleti de Madrid odia el Futbol Club Barcelona.
1: Sí, això és correcte. Sí.
0: No sé que sigui el Messi. Només cal veure els tuits que va fer quan s'especulava que volien
1: l'Atlètic de Madrid,
0: fer una oferta al Julián Álvarez.
1: Si ven Julián Álvarez, abans llegia que el vol vendre a l'Arsenal. Per tant, que una de les opcions d'això és vendre a l'Arsenal i en cap cas vendre-la al Barça. Però ja et dic, si força la màquina Julián Álvarez, acabarà jugant al Barça.
0: Bé, quan se sabrà això? Quan es pot aguantar fins al
1: finals d'agost, principis de setembre, que
0: mora
1: es
0: meva, al mercat. Sí. Serà,
1: etern.
0: Com es diu això? El serial de l'estiu, no?
1: Serial.
0: Serà el serial de l'estiu.
1: Sí,
0: per cert, que les declaracions que hem escoltat de Julián Álvarez, Pedrol, han deixat en segon pla la classificació de l'Argentina, on juga el Julián Álvarez, pels agents de final del Mundial de Futbol.
1: Sí, i també la nova exhibició de Leo Messi, que amb 2 gols que va marcar ahir contra Àustria, es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials.
0: Increïble.
1: 18 dianes.
7: Continua l'atac argentí, ara la pilota per Facundo Medina, que busca la centrada per Enzo, que la deixa passar Messi.
8: Gol! Gol!
1: Un crida!
8: 17, històric, legendari, memorable, 22 de juny de 2026, el dia que l'Olimp del futbol va obrir les seves portes a Leo Messi, el dia en què Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials.
1: Gol!
0: Aquest és el 18è gol, ho trec perquè, si no, al final hauré d'anar a l'Otorrino.
7: Es nota que a RAC més 1 tenen els micros que ningú vol, però...
0: No, això és perquè el son no està processat.
7: Ah, sí?
0: Sí, sí, és això.
7: Què vol dir que no està processat?
0: Però doncs que no surt per l'antena normal, que és una cosa que va... És un so digital de...
4: Cojones, pues que alguien se lo explica a ellos y que no griten, coño.
6: És quilòmetre zero, és un so de quilòmetre zero.
0: Bueno, escolta, en qualsevol cas, un tio de rècords als seus 39 anys que fa demà.
7: Sí, sí, sí.
0: Especialment espectacular el segon gol en què corre 40 metres per la banda, sí. No? I finalment acaba...
7: Sí, segueix sent el millor de l'Argentina, tot i l'edat que té. I la meva pregunta és, Joan Laporta, no hauríem de fitxar Leo Messi?
5: Bueno, mira, no
7: hauries de fer les paus ara, amb Leo Messi?
5: Tio, ara. No traiem el tema aquest una altra vegada, collons. Tio,
0: bé, encara hi ha gent, Pedrol, que s'atreveix a dir que Cristiano és millor que Leo Messi.
4: I Cristiano salta más.
0: No, Cristiano, jo crec que el que ha fet és agenollar-se i llepar-li les sabates a Leo Messi.
4: Uf, cojones!
7: I deixar-ho córrer també, que se'n vagi senyor Ronaldo. Escolta, ara, la fita de Messi tampoc convenç a molts periodistes de Madrid, com per exemple Tomás Roncero, que ahir al Chiringuito amb el Josep Pedrerol va dir que Leo Messi és textualment un fracassat a les Champions.
0: Vaya gilipollas.
9: Que no ha leído Champions desde que tenía 30 años. Y la única vez que ha ganado con 8 penaltis, dopao. El jugador de la historia que ha tirado más penaltis en la historia de los mundiales. Y le siguen regalando penaltis. Va, los tire fuera.
10: ¡A rodillas! ¡A rodillas! ¡A rodillas! ¡A rodillas! ¡A rodillas! ¡A rodillas! ¡A rodillas!
9: ¡Un fracasado! Yo soy un libre pensador y a mí Messi no me engaña.
7: Joder. Yo soy un libre pensador y a mí Messi no me calla, ¿eh?
6: Tomás Roncero dient-li fracassat a Leo Messi.
7: Sí, sí. Quina a mi quin debat més agradable.
0: Em fas dibuixar un fracassat en un paper i em surt la cara de Tomás Roncero.
7: Sí.
0: No em surt la de Leo Messi.
7: Val, vale. Dir que tothom diu que Tomás Roncero és una grandíssima... No és conya, això, que és una grandíssima persona, ¿eh? Que aquí fa el personatge, però que tothom coincideix en que és molt bon tio.
5: És molt bon tio, vale.
7: Estàs intentant obrir-te portes al Chiringuito?
0: Sí, escolta,
7: amb el meu castellà.
0: Pedrol, si no hi ha res molt més espectacular, que veig que no.
7: Ah, no? Doncs llavors,
0: ho deixarem aquí.
7: Vale. Ah, merda, secció esportiva.
0: No. A veure, no.
7: Hi ha dues notícies d'impacte, però vaja.
0: La notícia curiosa, que és que hi ha hagut uns aficionats escocesos que han deixat Boston sense cervesa.
7: Sí.
0: Això crec que està bé.
4: I això passa cada dia.
0: Ho podem explicar una mica així, rapidet.
7: Vinga, Escòcia, que ha tornat al Mundial després de 28 anys i els seus aficionats han revolucionat la ciutat de Boston, on dormen perquè Escòcia juga allà. Uns 50.000 seguidors s'han desplaçat fins allà i han disparat el consum de cervesa fins al punt que molts bars s'han quedat sense existències i han hagut d'activar comandes d'emergència. L'impacte dels escocesos ha estat tan gran a Boston que l'alcaldessa de la ciutat ha proposat un acord de germanament amb Glasgow perquè els aficionats, diu, se sentin com a casa.
0: Jo crec que aquest acord de germanament no es voldrà produir quan hagin fet destrossat la ciutat de Boston, perquè això passarà en les pròximes.
7: Ah, sí?
6: Seguro que l'alcaldessa és...
0: Espera un segon, que ja veu aquí.
6: Rubia.
0: Això, al meu poble, per la festa major, també ens acabem els barrils, eh?
7: Sí.
0: Per cert, 11 de juliol, Esparreguera.
7: Esparreguera, festa
0: major. Esparreguera, aneu preparant també els barrils de cervesa i les ampolles del meu...
7: Nit de gala amb Ernest Codina.
0: Del meu camarino.
7: Sí. Esparreguera.
0: Va, ho deixem aquí, Pedro, moltes gràcies.
7: Us estimo.
0: Nosaltres.
7: Visca.
0: Nosaltres més.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és... Híbrid o elèctric? Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és... Híbrid o elèctric? Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
14: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
15: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
16: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
18: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
17: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
18: Long Live the Queen.
17: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Ocasión
19: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
20: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
21: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
22: Va, va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
21: Posa-me l'Andy.
22: No, què dius, mare, home, posa Eri, posa...
23: No en teniu ni idea. Avui és nit de Sònia i Selena.
24: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
25: La nit del 23 de juny, Rec 105 i Rec 1 et porten...
24: La sessió més petarda per Sant Joan.
25: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
24: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
25: Una sessió de traca.

0: una brisa fresqueta, glamurosa i hausera de Madonna i Sabrina Carpenter. Quines dues reinones que s'han unit per fer aquest Bring Your Love. 10 i 11 minuts, 23 de juny. Demà és festiu i el programa d'avui també és festiu. És una festa. Bon dia, Marpuga.
1: Bon dia, què tal?
0: L'hora tronera per acompanyar tantíssims milers d'oients que a aquesta hora doncs, sí, deuen estar ja treballant i impacients amb el neguit, el nerviosisme de sortir corrent per la porta i anar a celebrar la revella amb els amics,
1: sí, doncs,
0: amb la família, obrir la primera ampolla de cava i brindar, doncs, pels bons desitjos que tots esperem de cara a aquest estiu. De moment, les efemèrides i commemoracions d'aquest dia de revella. Va, som-hi.
1: Som-hi. Home, escoltem l'himne d'Anglaterra. I és que avui fa 10 anys del Brexit, aquell referèndum al Regne Unit per conèixer l'opinió pública sobre si el país havia de romandre a la Unió Europea o no, amb un resultat d'un 51,9% dels vots favorables a la sortida.
0: Doncs actualment ja hi ha un 60% i una mica més d'anglesos que tornarien a formar part d'Europa, però ara ja és massa tard. Ara és tarde, que deia aquell, Escolta, més cosetes, va, aviam.
1: Epa, això segur que et sona. És la banda sonora de la pel·lícula mítica West Side Story, aquest musical fantàstic que el 23 de juny del 1962 va fer història, i és que l'àlbum va arribar al número 1 de les llistes d'àlbums tant al Regne Unit com als Estats Units.
0: Estratosfèric musical, que suposo que tu, com a fan d'aquest estil escènic, et deu agradar, no?
1: M'encanta, és un musical preciós. I a Japó, el 1996, sortia a la venda la popular consola de videojocs Nintendo 64. Dèiem el matí si l'havíem tingut, jo sí, però no aquesta, sinó una més moderna.
0: Jo vaig ser de Nintendo, Super Nintendo, i després ja em vaig passar a la PlayStation. Vaig fer un figo, amb això de les consoles.
1: I mentrestant a França, 100 anys abans, el 1894, es fundava el Comitè Olímpic Internacional a París.
0: I avui fa uns quants anys també que va sortir l'original d'aquesta famosa Sweet Caroline, que ara es punxa amb la versió de DJ Ozzy.
1: Cançó que encara a dia d'avui l'escoltem i la cantem va sortir el 1969, data com avui. I l'any 95, el 1995, sortia una pel·lícula que ha fet història a Disney, que és Pocahontas. Has cantat mai amb la veu de les
0: muntanyes, has pintat mai amb... 10 i 13 minuts, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs mira, l'actriu d'Anna Paola, que avui fa 31 anys, també l'Álvaro Pombo, escriptor, en fa 87, l'Alberto Chicote, mític de les cuines, avui en fa 57. El Jason
0: Jason Ras.
1: Sí. Avui fa 49 anys i acabarem... Ah, aquest. I acabarem amb la Duffy, cantant i compositora gal·lesa. Avui en fa 71 i segur que us sona per aquesta cançó. You got me begging you for me.
0: Doncs amb la Duffy tanquem els aniversaris, però abans volem obrir un debat. La lluna va
1: sortir. Ara!
0: Que s'extendrà fins a les 11 del matí, perquè avui, que és dia de Sant Joan, i a part dels petards, doncs també hi haurà la flama del Canigó, i hi ha un altre tema, que és la coca. I el debat que fem cada any aquí al Matina Codina, i que també ja és una tradició i no ens la volem saltar, és què la coca?
1: Què la coca?
0: Quina coca us agrada?
1: A mi no m'agrada la coca, directament.
0: Cap coca?
1: Si hi ha una mica amb xocolata, menjo, però no sóc coquera de coques de Sant Joan. No, o de llardons.
0: Tens molt poc de la tradició de Sant Joan, no t'agraden els petards.
1: Ai, sí, no? Quina manda m'està fent el llardó? No, m'agrada perquè comença estiu i tal, però... Sí. No sóc de coca, però no, jo sempre dic que a mi m'agraden molt les festes, m'agrada molt el Nadal, m'agrada molt la castanya, m'agrada molt Sant Joan, però... No m'agraden els menjars que hi corresponen a aquestes. Per què? Jo no menjo castanyes, jo no menjo torró, jo no menjo neules, jo
0: ni
1: no menjo
0: coca
1: de Sant Joan, ni polvorons. No m'agraden aquestes coses.
0: Però si haguessis de triar una coca, treuen una safateta, no? Hi ha la coca de pinyons, la de llardons, tens la de crema, tens la de xocolata, tens la de fruita confitada. Quina és la que agafes primer, la de xocolata?
1: Agafo xocolata o llardons. La de llardons m'agrada.
0: I... tota aquesta gent, per exemple, tu ets d'aquest, formes part d'aquest grup de gent que odia la fruita confitada?
1: Ah, oh, sí, no m'agrada gens.
0: Doncs
1: gens.
0: A mi no m'agrada de petit i ara em flipa, eh?
1: Sí, és com de gent gran. La fruita és com qui li dona sempre als avis o als papes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, doncs mira, ja gràcies per dir-me vejastorio públicament, no passa res.
1: No et volia dir això, però és veritat que és un penjar d'adults. Mai he vist un nen menjar aquestes fruites.
0: No hi ha dia que no em digui mamut en directe aquí la Mar Puga, eh?
1: Amb un carinyo immens,
0: recordeu
1: ja
0: que hi ha la fruita verda aquella que és el meló, no? Després sí, hi ha la cirereta, hi ha la taronja, no? No sé quina més. En fi, sou de fruita confitada a la coca, sí o no? 608-717-141. També pots opinar dient-nos quina és la teva coca preferida i t'escoltem fins a les 11 del matí. Avui, programa especial Revetlla del Matina Codina.
2: 608-717-141.
0: Edició 1080, que seguim ara amb Billie Eilish. Un altre èxit consolidat de la nostra...

0: Un dels DJs més prolífics i admirats del planeta, també un dels que cobra millor, el Calvin Harris amb Blessings, una cançó de l'estiu passat, que potser també sona a la Revetlla d'avui, a RAC 105, de 8 de la tarda a 4 de la matinada. Celebra la Revetlla amb nosaltres. Sessió non-stop. Estem trucant al Sergi, que estudiava amb mi a la classe, tu, a la Padruna, a Tona.
1: Sí.
0: Hola, Sergi Campeny.
1: Sí, sóc jo.
0: Sóc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105.
1: Hombre, molt bones.
0: Què tal? Hosti, has canviat la veu i tot, eh? És que acabo d'explicar als oients que tu i jo vam estudiar junts. Jo no ho sabia que fèiem aquesta
1: cosa. Home, temporada. Per favor, Ernest. Mira, ara mateix estic aquí a l'escola.
0: Ah. Què fots a la Badruna? Clar, deus tenir canalla i tot, tu, ja, no?
1: Home, no cal. Ah, però... Sí, però jo ara com a profe, és de canalla.
0: Hòstia, no sabia ni que eres professor, tio.
2: Molt amics,
1: ah, no, éreu. Però mira, escolta'm, però ja ho saps, eh?
0: Que fa molts anys que no ens veiem, eh, Sergi?
1: Sí, noi, ja fa uns quants. No, ja tan atabalat, ja...
0: Sí.
1: Tan amunt, ja...
0: No, escolta, i tu, quina classe, quin curs imparteixes? Què fas? Ja?
1: Jo, classes d'anglès, ESO, primer, quart, el que em tiris, cap problema.
0: Sí que és veritat que l'anglès t'anava molt bé, tu, eh? Això me'n recordo.
1: M'ha fet
0: molta il·lusió. Jo crec que als oients els farà gràcia que els expliquis quina mena d'estudiant o company de classe era jo quan estudiàvem, Sergi. Quin record tens de mi, aviam?
1: Home, jo me'n recordo molt. Crèdit variable de ràdio.
0: Sí.
1: 100%. Amb en Joan Roca. Sí. I al pati 100%, allà amb en Lluís Canut. Efectivament.
0: Ah, sí, feia de Lluís Canut, jo, sí.
1: Home, eren els seus inicis, sí. Home, tot i aquí, jo què sé, i colònies i tal, i... Moltes coses.
0: Molt bé, hòstia, Sergi, molta il·lusió. Et truco de part de la Sandra, que és la teva dona. De fet, ja fa 10 anys que us vau casar, no? Tu n'has sabut més que jo, d'això de tenir relacions sentimentals i muntar famílies. Vull dir, t'ha anat bé, això, aquest tema, tu, eh?
1: M'ha anat perfecte, millor impossible. Ja un dia, si vols, t'agafo, Ernest, i et dono uns quants apunts.
0: Em fas unes classes, no?
2: Sí,
0: unes classes.
2: Perquè el volem casar, l'Ernest.
0: Escolta'm, amb la Sandra va ser un amor a primera vista, perquè d'això sí que me'n recordo que és potser la teva primera nòvia, gairebé, no? La segona o la tercera, no sé, però molt... No sé, fa molts anys que esteu junts i va ser un amor a primera vista, això, eh?
1: Ah, exacte, diguem-ne que sí. Així sèrie de formal i això, la primera, bàsicament.
0: Sí.
1: I primera vista, però descarat. Vull dir que això és un senyal que és la ideal.
0: Molt bé, a veure, et llegeixo el que m'ha escrit aquí, al correu electrònic, Sergi, diu... gràcies per aquests anys plens de moments únics. Junts hem construït una família preciosa i són el millor dels nostres regals. T'estimo moltíssim i espero poder compartir molts més anys al teu costat. I firma la Sandra, perquè jo ja m'he perdut, ja. Quants fills teniu?
1: Caram, tenim dos. Sí.
0: Quina...
1: Un nen i una nena, el més guapo de tots.
0: Quina feinada, no?
2: Que macos.
1: Res, una feinada sí, home, sí. Feinada sí, però bueno, es fa encantat i tot perquè pugin bé, contents, i amb una família...
0: Molt bé, m'alegro molt que t'hagi anat tan bé tant en l'àmbit professional com en el personal i suposo que aquesta nit celebrareu el teu aniversari també a part de la Revetlla de Sant Joan, no?
1: Bueno, exacte, el meu aniversari és fins a l'agost, però bueno, sí, tot sigui per fer una festa...
0: Ah, perdona, l'aniversari de casats, volia dir.
1: Ah, bueno, sí, clar. Exacte. Sí, Sant Joan, casats, tota bona excusa és per fer una bona festa i ja està.
0: Molt bé, escolta'm, ara tenim un debat amb els oients, que és

0: La coca de fruita confitada t'agrada o no?
1: Ara.
0: I què, digues.
2: Directament, Ernest, no. De crema, o millor, i ja està.
0: Perfecte, tu ets de crema, eh? Va, molt bé.
2: Crema 100%.
0: Doncs ja està. Sergi, un petonàs molt gran i felicitats per tot plegat.
2: Molt bé.
1: Felicitats,
2: molt de parlar amb tu, Ernest. Merci. I jo, Sandra, sobretot, que també, que l'estimo molt, i gràcies per tot.
0: Que maco, molt bé. Felicitats a tots, gràcies. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rec105.cat. Què ens diuen els oients de la coca, Marc Puga?
1: Estem rebent àudios, anava a dir. Si vols, els escoltem ara o després, però
0: sí, no,
1: ens poden enviar àudios al WhatsApp del programa, ja ho sabeu.
0: En posarem un parell de ràpids.
3: Va. Hola, matineros. Doncs la meva coca preferida és la de fruita confitada.
0: Sí.
3: Teniu raó, la meva filla li agrada la de coca de fruita confitada, però la fruita me la donen a mi.
1: Veus?
3: Que passeu una bona revetlla. Bon dia.
0: És veritat que jo no recordo quin dia va ser que vaig fer el clic i de cop i volta em va passar a agradar.
1: Et vas fer gran.
0: El contrast, no? La cruixentor de la coca amb el sucre, no? I la gelatinó, sí. La gelatinó de la fruita.
1: Un dia que t'agrada aquesta fruita, aquell dia t'has fet gran.
0: No em preguntis per què.
4: Bon dia, matinero, sóc el Josep de Molins. A mi la coca, la de llardons i la de crema.
0: Llardons, molt bé.
4: La fruita no, que jo ja sóc vegestorio i la fruita ni m'ha agradat mai ni ara tampoc m'agrada. Vale, guapos, que passeu una bona revetlla i felicitats pel programa.
0: Clar, però la coca de Sant Joan més típica és la de fruita, precisament.
1: És la de fruita,
0: no?
1: És que clar, abans m'has dit llardons, xocolata, clar, aquestes m'agraden, sí. Però per mi una coca de Sant Joan és una coca de fruita. No.
0: Molt bé, doncs anem recollint aquí al centre de dades, Marc Puga, tots els missatges que vagin arribant al 608-717-141. Avui volem tenir el debat. Quina és la teva coca preferida? Quina és la que compres tu? Quina és la que agafes abans de la safateta? Ens diuen aquí, fruita confitada sí, jajaja, coca de llardons sempre. La fruita és pels avis que no poden mastegar.
1: Ah,
0: ens diu un altre oient del programa. Dos minuts i dos quarts d'onze. Estrenem la nova dels Amics de les Arts. Des de fa uns dies sona ja aquest Segurament t'estimo. Mira, quin pianet. Oh. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.

0: escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
1: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
2: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponès.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
0: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
5: Verisure. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.

0: Vinga, seguim al matí d'avui després de la Shakira i Burna Boy amb una de les cançons de l'estiu i també la cançó del Mundial, o una de les cançons del Mundial. La nit de soñar és nit d'alegria.
1: I tant.
0: De petards, de brindar. Mira, farem un brindis ja amb tots els oients del matí d'avui. Bon estiu a tots, i poseu-vos cremeta i hidrateu-vos. Que ha penjat un vídeo el president del govern, Pedro Sánchez, que en ple rebombori de corrupteles té la dona imputada i no sé quantes coses, doncs el tio ha decidit que era el moment de penjar un vídeo, donar uns consells per combatre la calor. És que aquest tio és l'hòstia, en patinento.
1: Menudo.
0: 10:37. Un debat que estem tenint amb els oients és, què? La coca. Com t'agrada a tu? Com t'agrada? 608-71-7141. Quina és la que consumeixes abans de la safata? La que ràpidament l'agafes i... pam! La de xocolata, la de llardons, la de crema... I què tal la coca de fruita confitada? 608-7171-41, bon dia.
2: Bon dia, matineros. Som l'Adrià i la Vivi d'Ullot, que tornem de Tarragona.
0: Molt bé.
2: D'escapada romàntica i la coca ens agrada de crema.
0: Sí.
2: I sense, sisplau, fruita confitada.
3: D'acord.
2: Després, per obrir tema i polèmica, a nosaltres ens agrada el Sant Joan, sí, però amb petards lumínics. Perquè tenim una gosseta i ho passa molt malament.
0: Clar.
2: Una abraçada de petons,
0: felicitats
2: pel programa i ens veiem.
0: Gràcies, guapos. Quina enveja, sobretot per la part de l'escapada romàntica. Segurament, doncs, molt de carinyo, papallones a l'estómac i una mica de sexe, que sempre va bé, també la nit de Sant Joan. Més comentaris. Hola, bon dia.
4: Bon dia, matineros.
0: Hola.
4: Soc la Marta de Girona. A mi la coca que més m'agrada, i a més és que m'agrada moltíssim, és la coca de llardons.
0: Oh.
4: Amb una miqueta de cava.
0: El llardó.
4: O, si després a sobre, a l'endemà, me la puc prendre a sucada amb llet, que està boníssima.
0: Oh,
4: és molt seca, doncs en necessito algú líquid. Vinga, felicitats pel programa, un petonet a tots i bona rabella.
0: Mira, ja sabeu que aquesta és l'hora de la gana, aquí al matí a Codina, i ara m'he imaginat una coca cruixenteta, amb les dents tallant aquella crema que ha quedat una mica espesseta. Això és pornografia, pràcticament. I quan ha dit això de sucar-la amb la llet,
1: ja
0: és que
1: passat.
0: He tingut una petita erecció, per cert, vull recuperar un tall. Vull recuperar un tall de la Pilar Rahola, quan ara fa 10 anys, als matins del Cuní a TV3...
1: Ah, sí, els llardons,
0: es
1: no?
0: va enterar en directe, perquè ella és vegetariana o vegana. Es veu que en directe es va enterar que el llardó era una part del porc. I, clar, la dona va quedar absolutament consternada. A més, no acceptava, que no tenia raó.
1: Ja.
0: Espera, encara ara no ho trobo.
1: A més, diu bastant de les persones, no, això? Perquè a vegades amb tot això, jo ho vaig dir, amb el tema d'aquests vegats vegetarià, amb el respecte a tothom que ho sigui,
0: sí.
1: A vegades ho dius i bueno, escolta'm a la Rahola perquè dona de què parlar.
5: Jo sóc de coca de llardons, no sóc de la de secret.
6: Però si tu no menges carn...
5: No, però la llenya...
6: Els llardons, què? Que, doncs què, d'on són els llardons?
5: Havia...
6: No em diràs que són... No em diràs que els llardons són de tofu.
5: Però és que no hi havia pensat mai.
6: Ah, no havies pensat mai, o sigui...
5: M'acabes d'enfonsar.
6: Perfecte, no sé, senyores i senyors. Pilar Rahola descobreix que els llardons són carn de porc.
5: No, els llardons ja ho sé, però la coca de llardons és amb pinyonets.
6: Sí, clar, home, però si posa les substàncies...
5: Però no té gust a res que sigui d'animal.
6: Bueno, que tu t'agradi, vol dir que no li
5: és
6: trobis.
5: És que m'acabes de que està fent ara ben bé el paper de Lluç.
0: Doncs sí.
5: Però sempre hem comprat coca de llardons i no havia pensat mai que fos
6: doncs
5: d'animal.
6: Doncs aquí són els llardons.
5: No, estic segura que l'animal ni el veuen. No,
0: què
5: no,
0: dius?
6: Els llardons no veuen l'animal, evidentment.
5: No,
6: són una part de l'animal.
5: Què va, segur que no hi ha cap animal allà dintre.
0: Que sí, Pilar, que sí.
6: Són el resultat del refregit de les soles del porc.
5: Josep, jo quan compro les copes... No sé, m'he atabalat. M'acabes d'atabalar.
0: Quan no té raó, s'atabala.
1: Bueno, s'ha posat nerviós, he intentat justificar-ho.
0: Va, un últim comentari.
7: Bon dia, Matina Codina. Bon, doncs la crema, la de sempre, la millor.
0: La
7: que és que no n'hi ha dubte,
0: sí.
7: La crema.
0: Sí, sí.
7: I agafar el tall del mig abans de que l'agafi la sogra.
0: Oh,
1: el tall del mig.
0: A mi m'agraden les cantonades, són
1: a
0: més
1: croixents. A mi
0: croixents,
1: també, més torradetes,
0: sí,
1: veus?
0: Estic totalment d'acord. 4 minuts i 3 quarts d'onze, suposo que ara que el fas tu, que està de moda, i de fet ho canta un artista recent, que és el Marcos, que ha fet una cançó que es diu Fastuc, segurament també hi deu haver la coca de Fastuc. Segurament.
1: Ala,

0: A veure, aquesta penya són molt bons, eh? O sigui, One Republic, amb la veu de Ryan Tedder, espectacular, Ain't Worried, al Matina Codina de RAC 105. Culminant aquest programa de dimarts barra divendres, perquè ja sabem que avui hi ha un ambient així una mica particular, estrany, de celebració, de treballar menys, tot i que nosaltres ho estem donant tot o més, eh? Tot o més! Passa un minut de 3:15, anem a fer l'última trucada despertador d'avui.
1: Ai, Déu meu, ja ens anem de revetlla, va.
0: A veure si l'agafa el Pau, que demà celebra el seu aniversari. De part de la Tis, amb qui han viscut uns moments curiosos les últimes setmanes.
1: Ai.
0: Vivint a casa l'àvia d'en Pau, perquè estaven fent obres a casa seva. El Pau, en aquests moments, està en Pau, eh? Perquè no ens agafa el telèfon. Pensar aquest número llarg, que no l'agafo ni de guanya.
1: Pau, carinyo, va. Ja està de festa.
2: T'atén la bústia de veu.
0: T'atén la bústia, mira, la tinc català, tu. Així m'agrada.
1: No he escoltat mai aquesta bústia de veu.
0: Visca Catalunya.
1: Doncs res, Pau.
0: Espera, saps què explicaré a la gent, mentrestant?
1: Què? És xulo o no?
0: Sí.
1: Ah.
0: Deixa'm explicar que és que aquest... Quan torneu, just tornada a la Revetlla,
1: sí,
0: tenim un pla, els de RAC 105,
1: ah,
0: aquí
1: sí?
0: al jardí del Palau Robert, amb el Max Navarro. Com a
1: meravella, home!
0: Tu i jo som com ella. I amb la Naina. Som el pecat original. Ja és aquí un any més el Clotilde Fest, que és el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, que muntem juntament amb el Carnet de Jove i la Generalitat de Catalunya, propant-vos els vostres artistes preferits en un entorn idíl·lic. Fantàstic, eh? Un vespre, un tardeo, un vespreig.
1: Un tardeo, un vespreig, això mateix.
0: D'aquests d'estiu a les 8 del vespre, d'aquest dijous 25 de juny, us convidem al Jardí del Palau Robert per viure aquests dos concerts, Max Navarro i Naina. Crec que ja no queden invitacions, eh?
1: No? Bueno,
0: que no.
1: Normal, és que és un plaer.
0: Diria que ja no queden invitacions. Per tant, escolta'm, tot i així, proveu d'entrar a rac105.cat a veure si hi ha sort. I aquest 25 de juny tothom a gaudir del Clotilde Fest 2026 a les 8 del vespre amb una cerveseta, perquè qui col·labora una vegada més amb nosaltres?
1: Qui?
0: Estrella Damm!
1: Ah, m'encanta!
0: Veurem unes estrelles. Com

0: Carolina Codina.
1: Hola, Sandra.
2: Hola, mare meva.
1: Doncs el protocol diu que toca felicitar-te.
2: Ai, perdoneu, estic emocionada. De veritat, no sabeu la tasca que feu. Sí, us agraeixo molt.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
5: Troba el teu lloc amb Parklink. Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
6: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
5: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
6: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
5: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: 685 amb Jason Derulo, Savage Love, tu. 5 minuts i les 11 del matí. Teníem debat obert aquesta hora al respecte de la millor coca per menjar a Sant Joan i si estem a favor o en contra de la coca de fruita confitada. Sergi Ferrer, a favor o en contra?
1: Radical i absolutament en contra de la fruita confitada.
0: Per què? Per què? Per què?
1: Perquè crec que és una decoració que fa que la coca quedi, o sigui, faci goig, sí, però a la pràctica no aporta res en quant a sabor. És a dir, és un alerón.
0: Discrepo, però bueno, igual, no passa res.
2: Jo estic amb el Sergi, eh? Jo crec que sóc d'aquesta generació de... que hem crescut amb els bollicaos.
1: Clar.
2: I això ens sobra una mica, eh?
1: Vols decorar? Posa xocolata, però, que això no molesta ningú.
0: Però ho trobeu massa... no, que ho trobeu massa dolç o no us agrada el tacte? No,
2: sí, el gust, sí, el gust.
1: Crec que no pinta res.
3: És voler mascarar amb algú, alguna cosa que o no la necessita o si la necessita és que el problema és la coca.
1: Ara.
0: A més, no crec que sigui fruita de primera qualitat. Jo crec que és la sobra de les fruites que no venen, no?
2: A mi no em genera dopamina, sí, saps?
1: No,
2: hi ha coses que te les menges dolces i dius, oh, que bé, quin
1: suc. És com els panetones que tenen panses. Si tens la xocolata que queda a nivell estètic, és el mateix.
4: O el cocteleo amb la pansa.
1: Clar.
4: O biquicos, o pipes.
1: Ara, ja hem barrejat tres temes.
4: Valen. Pansa. Les fruites eixidures, no.
0: Jo m'interessa molt... Bé, primer escoltem un parell d'oients molt ràpid i Toni Clapés, vull saber si estàs a favor o en contra de la coca de fruita confitada.
5: Bon dia, matineros. El Joan Carles des de Gimeneix. La coca sempre amb crema i fruita i quatre pinyons. O quatre omelletes ratllades. Gràcies, bon dia i felicitats pel programa.
0: Aquest és com a la porta. Em sembla que vol una coca que concentri tots els ingredients.
6: Tot. Una coca César, que li dic jo. Aquestes que porten una mica de tot. Escolta, i la fruita aquesta que us sobra a vosaltres, que no la voleu, me la dureu a mi.
0: I te la fiques pel cul, no? Aquesta,
1: ostres!
0: Un últim comentari, si us plau.
7: Millor coca. Per mi la millor coca és un platet amb quatre trossets de 5 per 5 centímetres, d'una bona coca de llardons amb pinyons, d'una de crema, d'una de xocolata i una de brioix d'aquella que no porta res més que el brioix,
0: vale,
7: per 100 mil·límetres. No, millor. Res més. Bon dia, felicitats pel programa i una abraçada a tots.
0: Aquest també les vol totes. Aquest va al forn i diu, posa-me-les totes.
1: Sí.
0: Saps? Que no quedi per cap veí.
1: Sí, senyor.
0: Avariciós,
1: home. I una prova per l'atenció quan acabi, si es pot. Sí.
6: Escolta, perdona, Esteve, està clar que no en teniu ni punyetera idea.
4: Anem a dir, el Toni fa pinta que menja la fruita.
6: La fruita confitada és de fet, és el reclam per una bona cosa.
0: Amb els colors aquells llamen, eh? Llamen,
6: exacte,
0: llamen,
6: sí, els colors. I la cirereta, ni t'explico, està boníssima.
1: La cirereta?
0: Sí, la cirereta vermella.
1: Ja, ja. Però m'ha sorprès sí, que sigui el que destaca de la coca.
4: Que mono, és que té el del fons...
0: Tu poses fruita confitada a la fruita normal, no?
6: Exacte.
1: Ah, sí?
6: Jo, al final, ha d'haver-hi de més de que... fruita.
0: Espera, que Marc Puget troba mono, no sé per què...
4: Perquè ha dit la cirereta i dic que en el fons és cookie. És perquè és, no, el Toni Clapés. No, mira... La cirereta, és una cosa bonica.
6: Jo sempre dic que no sóc negatiu, simplement, doncs...
4: Però fas aquest paper,
6: sóc crític,
4: però no.
6: Sóc crític.
1: Sí que ets crític.
0: Sí, sí. Escolta, fem dos minuts de pausa, crec que no arriba, i Toni Clapés ens fa la crítica.
8: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer... no deixaràs mai d'aprendre.
9: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de cotxes seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
15: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
14: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
16: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes.
17: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
18: Guala!
16: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
19: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
20: Va, va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
21: Posa-me l'Andy.
20: No, què dius, mare, home, posa Eri, posa...
22: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
23: Aquesta revetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
24: La nit del 23 de juny, REC 105 i REC 1 et porten...
23: La sessió més petarda per Sant Joan.
24: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
23: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
24: Una sessió de traca.
0: Va, que marxem de rebell els del matí a Codina. Tornarem dijous a les 6 del matí, però abans volem saber com ho hem fet avui. Toni Clapés, endavant amb els comentaris.
25: Mira, el millor del programa ha estat el veredicte en directe de la nota de selectivitat de dos estudiants que han vingut aquí als estudis i l'han descobert en antena. Sí. M'ha agradat molt, la veritat.
0: L'Aina i el Didac, eh? Felicitats a ells i a tots els que han aprovat la selectivitat. Hola. I els que l'hagueu suspès, no passa res.
1: Passa res.
0: Al setembre, nova oportunitat. La vida sempre et dona una segona oportunitat.
25: Ha estat molt bé perquè s'han viscut molts nervis, nervis a més reals, de veritat. Sí, sí. Aquí no hi havia res impostat. I bé, és una cosa que podreu veure en qüestió de minuts a les xarxes de, del programa.
3: No tants minuts, que encara es deu estar passant el vídeo.
1: Tres dies són molts minuts, però deixen de ser minuts.
0: Què més, Toni?
25: Bé, l'únic, per posar un però, és que s'ha fet una mica llarg. S'ha fet una mica llarg per qüestions tècniques, que no acabaven de trobar l'hora i el mòbil, diguem...
1: Accés,
25: no,
1: el link.
25: Això mateix.
21: Sí, però la gent s'enganxava, perquè era com, va, però a veure què passa.
0: Sí, sí. Jo he rebut un missatge d'un col·lega meu, el Miquel, de Lleida.
1: Ja sé qui és.
0: Sí, sí, perquè ja l'hem escoltat alguna altra vegada, que deia això. Som
26: bon dia, Codina, hòstia, menys mal ja que s'ha acabat aquí el patiment, tio, me cago en dena, tio. Porteu tot al límit, eh? Hòstia de Déu, joder. Va, cuideu-se, guapos, adeu i bona revella.
25: T'anava a dir que la meva experiència em diu que quan una cosa interessa és igual que hi hagi problemes tècnics, que la gent s'hi queda per veure la resolució, com el cas del Miquel.
1: Fixa't.
25: Sí, que enhorabona, per ser a la Mar Puga per la
21: gràcies.
25: Convocatòria.
0: Senyora, sí, senyora. Mar
21: gràcies,
0: Puga.
21: Toni.
0: Què seríem sense tu?
1: Res. Res. El Chiringuito.
21: Homes sense mi.
25: El pitjor del programa ha estat novament l'Albert Pedrol i, per extensió, tot l'equip també del Matina Codina per no informar del Barça de bàsquet que,
21: bueno,
0: s'està jugant. No volem males notícies. Està perdent el play-off de la Lliga ACB per 2-1.
1: Veus, ja m'has fotut el Sant Joan. Veus, Toni, perquè
0: no s'han de dir aquestes coses. No s'han de dir.
25: Perdona, ahir va perdre un partit al Barça de bàsquet aquesta final, però que demà en té un altre crucial per intentar allargar...
0: És aquí al Palau o al Roig Arena?
25: És al Palau.
0: Palau, doncs va, hòstia, vinga,
21: Vamos. No,
25: és que heu parlat de Messi unes 30 vegades al llarg del matí.
1: Moltes gràcies.
25: Del Julián Álvarez.
1: Sí.
25: I fins i tot unes persones alcohòliques d'Escòcia, que no sé ni de quin...
1: Valgui la redundància.
0: No. És igual, Escòcia juga a Boston i s'han acabat les existències.
1: No l'expliques, que busquen el podcast.
0: Ningú, per cert, Messi, felicitats que demà fas 39 anys, eh?
1: Sí, no.
0: I ho fas amb un nou rècord al teu registre.
1: Mañana, hoy no vale, porque hoy es el día antes.
21: Per
1: això tècnicament no havia nascut, entonces no.
25: Altra vegada parlant del Messi en lloc del Barça de bàsquet, és notícia.
0: Tens tota la tarda per parlar-ne la versió. Quina nota ens poses?
25: Doncs per un programa que abandona els seus oients, els que els hi agrada el bàsquet, però que també genera moments originals com el que hem vist descobrint les notes de la Cele en directe.
0: Sí, a veure quina és la nostra nota del programa d'avui. Ahir ens vas posar un 5, eh?
25: La nota del matina d'avui.
0: Enrotlla't una mica, mig punt més, va.
25: En aquesta revetlla de Sant Joan.
3: Quina por.
25: És un 6.
1: Oh! Hola! Hola! Que bé! Hola! I sense ponderar la mateix.
25: Il·lusió.
0: Doncs marxem de revetlla de Sant Joan amb un 5 i mig de mitjana. Sí. Aquesta setmana estem molt contents.
1: A tu comptes dilluns i dimarts i tanques la mitjana ja.
0: Home, ara ja...
1: Ara és dijous i divendres.
0: Recordem que és una setmana
21: una
0: partida...
21: Una setmana aprovada, partida no havia passat mai.
0: Sí, sí. Bé, bé, marxem por ahí. A descansar una mica. Descansar una mica, que sempre va bé. Dijous a les 6 tornem a estar aquí amb aquest equiparro de primera divisió que us desperta cada dia des de RAC 105. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Alan Lillo, moltes gràcies.
1: Adéu, bona revetlla.
0: Marc Puga, que vagi molt bé, carinyo, va.
21: Gràcies. Vinga,
0: ànims, amunt.
21: Bona nit a tothom.
0: Xavi Cazorla, que vagi molt bé,
3: adéu,
0: guapíssim.
3: Adéu, fins dijous.
0: Fins dijous. I també gràcies a l'Arnau Molet, a l'Albert Pedrol, que ho fa fatal, a la Mònica Usart, al Xavi Pardo i al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco.
21: Meravellós.
0: Jo no marco, jo marxo. Soc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa.
21: Olé.
0: Que vagi molt bé, vigileu amb els petards.
3: Olé, família.
0: Sí. Volem que torneu amb tota la mà sencera.
21: Sí.
0: Ara, ara. I els incendis, exacte, els controls d'alcoholèmia, no vagueu mentre conduïu, aquestes coses. Si heu de fer l'amor, preservatius.
3: Que rico.
0: Adéu-siau.

Doncs aquí els tenim, el Siderran, amb aquesta cançó que és una de les més virals en català del moment. Si entres a Instagram, a TikTok, a tot arreu, veuràs que tothom l'està ballant, a més, amb un ball molt fàcil, que t'ho digui jo, que no en tinc ni idea de ballar, és que es pot fer. Per tant, t'animo que el facis, va. La teva música amb Arnau Mulet. Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet. Ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxits en aquesta pre-revella de Sant Joan, no? Ja saps què faràs avui, suposo. Si no tens quina música posar, ja ho saps que també aquí a RAC 105 t'acompanyem. Des de les 8 del vespre fins a les 4 de la matinada amb els grans èxits i amb les cançons més petardes. Ara, però, Artemas.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Som la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carlàs canvia, Carlàs repara.
4: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves d'educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: Tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
1: La teva música.

0: Doncs era un gran repte agafar una cançó històrica i clàssica de Sopa de Cabra i fer-ne una versió. Doncs mira, Su i Mon DJ ho han fet la mar de bé de música electrònica. Qui ens ho havia d'anar a dir? Es diu Camins, Somnis i Promeses.
1: Rec 105. La teva música.
0: Vinga, va, i camí 11:45 del migdia. Continuem acompanyant-te de seguida Nil Moliner. Però abans, Coldplay amb Beyoncé i aquest himne pel cap de setmana.

0: Rex al costat de Fightless. De fet, aquesta cançó, l'original, es diu Insomnia. L'han rebatejat com a New Religion i els Fightless venen a Barcelona al Festival Cruïlla. Veurem si interpreten aquesta o l'original. No, estarem pendents, evidentment. A veure, sobrepassant el punt de 11:45, deixa'm dir-te que amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, però que molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no. Fàcil i ràpid perquè fa el servei i fàcil perquè et quedes satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o ves a líniadirecta.com.
1: La teva música.
0: Va, ara és el torn de Taylor Swift amb aquesta que coneixes de sobres. Es diu Anti-Hero.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
4: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Prut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
5: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
8: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
9: Això només passa
10: al Ja Tardes.
11: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
12: Home!
11: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
12: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Des de finals als 90, ja. Podria cantar tota. No sé qui cantaria millor, Va, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
13: Ja tardes.
14: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
13: A RAC 105.
15: Amb l'Enric Font.
16: La teva música.
13: RAC 105.

Dijòquei de referència, música en majúscules, un productor excels, és Calvin Harris, amb aquesta cançó que es diu Summer i que no pot faltar cap estiu, no només aquí a RAC 105, sinó a tot arreu, això sona, absolutament. Va, i camí de tres quarts, ara Sabrina Carpenter, amb aquesta cançó que jo crec que és la cançó insígnia amb la que s'ha donat a conèixer tot el món. Es diu Espresso.

porta molts anys a les cabines i fent grandíssimes cançons des de Viqueta. Aquí al costat de Milky, últimament li està agafant el gust això de remesclar cançons antigues i li està anant molt bé la cosa. Aquestes deia Jazz de Wiyuà sonant aquí a RAC 105. Va, camí de les 12, ara ens parem aquí a casa nostra. De fet, anem directament cap a Mallorca. Allà hi tenim a Maria Ja.

0: Black Eyed Peas, una cançó històrica que també recuperem aquí a RAC 105 de Time. Dirty Beat, mira.
1: Dirty Beat.
0: Va, que continuem avançant. Direcció a les 12 i atenció perquè ara ens arriba Oques Grasses. Estan preparant la seva, els seus últims concerts ja, de fet. Faran 4 estadis olímpics, plens fins a la bandera. I aquesta cançó segur que la cantaran. És una de les més mítiques al costat de Rita Payés. La gent que estimo a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves d'educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.

0: Doncs aquí Olivia Dean, que diu que busca un home amb qui poder parlar, amb qui poder estar, amb qui poder compartir la vida, i ho fa amb aquesta delicadesa. La cançó es diu Men I Need. Quina veu, quin talent que gasta, l'artista. Amb ella que arrenquem aquesta nova hora, va.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem compartint grans èxits, de seguida passaran per aquí els tiets, però abans és el moment del nostre pèl roig de referència. Estem parlant, evidentment, de Ed Sheeran, amb aquesta que és una de les seves cançons insígnia. Ja fa un temps que sona, però la veritat és que no ens en cansem. Sona exactament igual que el primer dia que la vam descobrir. Es diu Shivers, i amb ell, com et dic, arrencant nova hora aquí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Cap on van els Estats Units d'Amèrica? Es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritat i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La teva música.

0: cridada clarament a ser una cançó de l'estiu d'aquest 2026 en català. La col·laboració escandalosa entre Joan Dausà i Mamaduixa, que per cert van viure la reacció en directe d'aquesta cançó al Cabró Rock i va ser espectacular. Tothom la sabia, la cantava, la ballava.
1: Valentina, porta l'ukulele.
0: I crec que serà, doncs, un gran èxit.
2: Rec 105.
3: La teva música.
0: Papi, posa-la al disc, que dona pas ni més ni menys que aquesta de Disturb de l'any 2015, que versiona una cançó del 64.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquesta és una versió d'una cançó que ja havia publicat Tame Impala i que va dir, saps què? Trucaré la Jenny de Blackpink que hi posi també el seu granet de sorra. I evidentment la cosa li ha anat molt bé perquè està sonant per tot el món aquest Dràcula. També aquí a la teva música RAC 105. A veure, us interrompo només un segon perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va! 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música.
0: Va, dos quarts clavats d'una del migdia. Anem a posar-hi una mica de ritme de les mans de Jason Timberlake. Justin Timberlake. Amb aquesta que es diu Can't Stop the Feeling.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Per trobar bona música...
7: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
8: Dice Locarti.
9: Mi penya del RAC 105.
10: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
11: Família de RAC 105.
12: Som els Catarres.
13: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
14: Som els Tiets.
15: Sóc el Migui Núñez.
16: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
17: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
18: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
19: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
20: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
21: no cal creuar mig món.
22: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
23: Un petó i una abraçada, família.
24: Un petonet de part de tots. Sí.
25: Això és RAC 105.
26: Un besinho.
27: A RAC 105.
28: Merci, besito.
29: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. Això només passa.
30: Ja tardes.
31: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh?
32: Ai.
31: Però és la cançó dels Barrufets.
32: Ostres.
31: Va, posa-la. Gràcies. Ai, haver juntat en els gots del programa.
32: Ai, adéu, adéu. Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
33: Oh! Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
32: Ostres!
33: ...viuen contents els Barrufets.
32: A mi també et transporta a la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Clar, clar.
34: Sí.
32: Ja. Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
29: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
29: Amb l'Enric Font.
35: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
0: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
35: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
36: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys Shazam i més RAC 105.
37: RAC 105.

Ai, aquesta trompeteta que ha tornat romàntic el tio Bruno Mars, amb aquesta que es diu Risk It All, sonant aquí a RAC 105. A veure, va, que aquest divendres, dia 26 de juny, l'Enric Font se'n va fer el Ja Tardes més refrescant al llac de Can Dragó, a la piscina més gran de Barcelona. Sí, senyor. Amb la millor música, peticions, bon rotllo, molts riures, regals i molta aigua. I si voleu anar-hi, doncs mira. Per gaudir d'aquest programa estiuenc i fer una capbussada, heu d'escoltar els Ja Tardes per saber quina és la contrasenya, quin és el codi secret per gaudir d'aquesta entrada gratuïta. Per tant, avui a partir de les 5 de la tarda escolteu l'Enric Font, que us dirà exactament què heu de dir per venir divendres dia 26 a celebrar l'estiu amb els Ja Tardes i Eurofitness des del llac de Can Dragó. No t'ho perdis perquè serà espectacular. RAC 105. Pràcticament 3 quarts d'una, ara Miley Cyrus.

0: Your husband is coming.
1: Doncs ara sembla que sí, que ha trobat el seu lloc al món de la música, Rey. Amb aquesta cançó, en fi, ha escalat les llistes internacionals i està a dalt de tot. Where is my husband?
2: Rec 105. La teva música.
1: Va, i ara anem directament cap a Terrassa. Allà hi tenim a Miqui Núñez amb aquesta cançó que ens recorda que la música ska semblava que havia passat de moda, però no. Ell ve aquí a reafirmar-se amb aquesta que es diu Un altre cop.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
5: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
10: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
11: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
10: Posa-me l'Andy.
11: No, què dius, mare, home, posa, pon aeri, posa...
12: No teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
13: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
14: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
13: La sessió més petarda per Sant Joan.
14: De 8 del vespre a 4 de la matinada et portem la festa allà on siguis amb els èxits d'ara
13: i els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten
14: una sessió de traca.
13: Matina Codina Best Moments.
11: Per això jo vinc a explicar-vos com fer una coca a casa vostra que sigui la millor coca de Sant Joan.
15: Em sembla una meravella.
11: Johan! La millor coca de Sant Joan. Refrescant.
16: Johan.
11: Necessitem cervesa 00, que si no es traba la lengua i no se s'entén quan parleu.
15: Cervesa?
11: Gazpacho. És el més fresquito que hi ha de la ciutat. Gazpacho de tot. Horchata de xutxa. Exacte, que de xutxa.
16: De xutxa.
11: Llavors, ensaladilla russa fresqueta d'aquella que porten 4 dies o 5 a la nevera. Edamame fresc.
15: Això m'agrada a mi.
11: Ah, t'agrada? Molt bé, doncs ja està bé que li agradi a algú. Edamame fresc. La crema, el pinyó, la farina, el nou i la lechita.
16: La lechita.
11: Tot això mesclat. Sí. I en lloc del forn t'ho menges cru.
15: Ah.
11: Estàs carós.
15: Sí.
11: Però està molt més bo que la coca amb frites confitades.
15: Sí.
11: Per tant, és una coca refrescada.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Quina autèntica meravella, quina obra d'art que ens ha fet el Nil Moliner amb aquesta cançó que es diu Me acuerdo de ti.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Una de les que forma part del seu darrer treball, Nexo, que està triomfant moltíssim. I escolta, me n'alegro molt perquè està recollint el que ha sembrat durant tants anys. Amb ell que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de la 1 del migdia d'aquest dia especial, eh? Dia de revella. I cançons com aquesta pot sonar tranquil·líssimament a la revella de RAC 105, que ja saps que comença a partir de les 8 del vespre i fins a les 4 de la matinada, amb grans èxits, com aquest de Pitbull i Cristina Aguilera. Feel this moment!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
0: Verisure.
2: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
6: La teva música.

0: Una cançó que es va viralitzar moltíssim en el seu moment a les xarxes socials és Marc Cambor amb el seu Belong Together, sonant també, evidentment, aquí a RAC 105. Va sobrepassant el punt d'un quart de dues.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Aquesta és Rosalia, que ja ha reemprès la seva gira Lux, que l'està portant per tot el món, i aquesta és una de les cançons més celebrades del concert. Es diu Reliquia. Reliquia.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

És la Britney Spears amb aquesta cançó que es diu Toxic, sonant també aquí a RAC 105 recuperant aquest clàssico tan majúscules. Va, que ja ho tenim aquí, això. Y yo no sé bailar. Ja tenim aquí el Clotilde Fest, el cicle de concerts a l'estiu a Barcelona, RAC 105 i el Carnet Jove. I la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Això serà aquest dijous, dia 25 de juny a les 8 del vespre. RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per veure els concerts a la fresca de Max Navarro i de Naina. Això ja està tot dat i beneït, eh? Per tant, si tens una invitació, t'esperem a les 8 del vespre per gaudir d'aquests concerts en directe i també per veure alguna cosa refrescant. I és que tenim la col·laboració d'Estrella Damm, per tant, ja ho saps. Aquest dijous, Clotilde Fest 2026, al Jardí del Palau Robert. RAC 105. La teva música. Va, dos quarts de dues del migdia, ara és el torn de Shakira, amb aquesta que és la cançó oficial del Mundial. Es diu Dai Dai.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres! De cop som els 2000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal!
4: Màxima potència!
6: Els 80!
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
6: Per trobar bona música...
8: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
9: Sí, Locarti.
10: Mi penya del RAC 105.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
12: Família de RAC 105.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
15: Som els Tiets.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, sí, la fúmila des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
22: No, no cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots, sí.
6: Això és RAC 105.
25: Un besinho.
6: A RAC 105.
23: Merci, besito.
6: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
26: Matina Codina Best Moments.
27: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
28: Sí, senyora Ona, què tal? Com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport príncep, perquè no és el rei?
27: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
29: Encara en tinc cap.
27: No tens cap, tu mateixa, clar
28: encara
27: que sí.
28: No tinc cap, déu-n'hi-do.
26: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Ei, és la Leire Martínez cantant en català, eh? Sí, l'exlíder de l'Oreja de Van Gogh al costat de Búhos amb aquesta que es diu No hi ha pla B i que apunta també a ser una de les cançons de l'estiu en català. Per això la proposem aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: La teva música que no para de seguir de figa flaues, però abans Bruno Mars amb Grenades.

Damiano David amb Tyla i amb aquesta cançó que es diu Talk to Me. Un gran èxit també de l'artista que no podia faltar aquí a RAC 105. Cançó amb la que jo em vaig acomiadant. Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet. Demà no hi serem. Dijous sí, eh? A partir de les 11, després del matí a Codina. De seguida buscarons abans Justin.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.

0: al final del principi, aquest és en Joe, la seva cançó més popular arreu del món, End of Beginning.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Hola, què tal, com va? Això, uns glaçons, una mica de gel per passar aquest dimarts, dia de Revella. És 23 de juny, dia especialíssim. I aquí estem al teu costat, com sempre, acompanyant-te amb la millor música, la de RAC 105. Salutacions de l'Albert Buscarons. Això comença ara mateix amb aquest número 1 de Jax Jones, acompanyats de la veu de Rey, que en aquell moment encara era tan sols una estrella emergent, però ja veus que amb el pas dels anys s'ha convertit en una de les grans promeses i realitats del so britànic. Amb You Don't Know Me, donem la...

0: la teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Diesel, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 25 de juny a la Roca Village.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
5: Va, va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
4: Posa-m'hi l'Andy.
5: No, què dius, mare, home, posa Eri, posa...
6: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
7: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
8: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
7: La sessió més petarda per Sant Joan.
8: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
7: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
8: Una sessió... de traca.

Aquest és Josh Fowler, sona la seva versió del clàssic de Madonna, Like a Prayer, que s'ha convertit en una de les revelacions d'aquestes últimes setmanes aquí. Seguim, RAC 105, en aquesta pre-revella de Sant Joan, 23 de juny, ara amb una de les millors cançons dels Oques. Aquesta, jo crec que és de les que no pot faltar a la sessió d'aquesta nit. A les 8 ens hi posem, eh? In the night.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
6: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.

És l'artista sueca Nia Somsey, un altre dels números 1 internacionals que continua traient el cap per aquí per RAC 105. Aquesta és la teva programació pre-rebella de Sant Joan. De seguida amb la nova cançó de Madonna. Edita nou àlbum el 3 de juliol i aquesta amb Sabrina Carpenter, que es diu Bring Your Love. És la cançó que ens ha avançat aquest treball. Però abans, la cançó en català més reproduïda aquí, a RAC 105, durant tot el 2025. És que us va encantar des del primer dia, a nosaltres també, i tant que sí. Tot el que ens

0: quantes ganes tenim de ballar aquesta cançó en directe al concert de Naina dins el Clotilde Fest. Demà passat, després de Sant Joan, anem tots cap al Palau Robert perquè un any més, amb el carnet jove i la Generalitat de Catalunya, portem la millor música en directe. La Naina és una d'elles i també el Max Navarro pujarà al nostre escenari per oferir-nos el seu repertori. Ho passarem la mar de bé perquè en serem molts i les entrades ja estan exaurides. Per això sé que en serem molts. De nou, el Clotilde Fest al Jardí del Palau Robert aquest dijous a partir de les 8 del vespre. A ballar totes aquestes cançons i més. Amb la Naina i el Max Navarro també, amb el suport d'Estrella Damm. Torna el Clotilde amb RAC 105.
1: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Julieta, aquesta és la nova cançó d'en Joan Dausà, en Mama Duixa.
1: La teva música...
2: Albert Buscarons.
0: Es diu Papi, posa-la al disc. Doncs aquí la tenim ja dins. La pots escoltar ja a plataformes perquè estava amagada des de la publicació d'Immortals el passat mes d'abril. Així comencem una hora més plegats, superades les 3 d'aquest dia de Revetlla. Ara mateix fent sonar un dels artistes que havien directament aviat 1 de setembre a Estadi Olímpic. Moltes ganes de veure The Weeknd.

0: uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però al Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
7: Invitacions exaurides.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
8: Va, va, dóna'm el mòbil, que poso música, va.
9: Posa-me l'Andy.
8: No, què dius, mare, home, posa...
10: No en teniu ni idea. Avui és nit de Sònia i Selena.
11: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
5: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
11: La sessió més petarda per Sant Joan.
5: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
11: I els de sempre. Esta nuestro error sin solución. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
5: Una sessió... de traca.

Ariana Grande està fent voltes pel món, poquetes, però és una gira d'aquelles que passa per pocs països, actualment als Estats Units, després farà a Londres, i ja, els afortunats que hagin aconseguit invitacions. Invitacions no, entrades, no és a dir. Doncs a passar-ho bé amb cançons com aquest Yes and en directe. També el juny farà 5 mesos que es va publicar una cançó que arriba en plena forma, després de tant de temps. De fet, jo diria que la podem incloure entre les candidates a cançó d'estiu, el Tu Tu Turu. Són Sutherland.

d'aprofitar el temps que ens quedi d'Ed Sheeran, perquè ja ha anunciat una retirada temporal després d'acabar la seva gira actual, per dedicar-se, doncs, a criar la seva criatura, estar amb la seva família. Coses normals. També ho són, de normals, encara que no ho sembli, els artistes. Són 3:45 de la tarda. Aquesta és la tarda de Revella de Sant Joan a RAC 105. Ja ho estem preparant tot. Tenim les coques, sí, petards, aquí els hi agradi. I la música, ara amb la nova de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack Castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
5: sí,
4: però fent servir números romans.
5: Ostres, wow. I por i, i, i. I, i por i, i, if. I, i por i, i, i, mi. I, i por if, mi. I, i por uf, ex. I, i por mi, xi. I, por mi, i, xi, xi. I, por mi, i, que és mi. I, por x, que és mi.
6: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
4: Està clar o no? Són les taules sí, de multiplicar. No,
5: perdó.
6: És un miracle que no li hagi agafat un ictus.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Yeah.

Això és una bomba, eh? Ja fa mesos que la vam descobrir, però no ens en cansem del New Religion, cançó de Bebe Rexha, aquestes hores de la tarda. En què et recordem que aquesta setmana seguim tenim coses interessants, com per exemple la sortida que fa el ja tardes de l'Enric Font cap a la piscina més gran de Barcelona, al llac de Can Dragó, amb la seva programació habitual, el seu bon rock.

porta la paraula d'accés. El codi festa, festa, festa, i tindràs l'entrada lliure. Has sentit bé? Tot això per venir a remullar-te, com et dic, al llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona, amb Eurofitness. No t'ho perdis. Ja tardes en directe amb l'Enric Font aquest divendres entre les 5 i les 9. Rec 105.

Li queden 48 hores pràcticament per ser pare de nou. Ser pare, vull dir, editar nova música, Benson Boone. Així que mentre torna a arribar a les nostres vides ben aviat, acabes d'escoltar Beautiful Things, la cançó que l'ha fet saltar la fama internacional. Que ve de les 4 de la tarda. És temps ara per Miley Cyrus i la festa als USA.

Aquesta és la Conexión Psíquica d'Aitana, una altra de les cançons que està despuntant del seu últim treball, El Quart Azul, que recorda, continuarà presentant durant els propers mesos a Barcelona, a principis del mes de setembre, amb 4 Sant Jordis. 4 i 4, així hem començat una hora més de música. Què tal? Benvinguts, benvingudes, si acabes de caure aquí. Ets el lloc ideal i perfecte. Seguim amenitzant la teva pre-revella de Sant Joan amb aquest himne dels Oques, que es diu Sort de tu. Comença.

0: teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Plan, família, amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny,
8: a les 8 del vespre,
7: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
9: Invitacions exaurides.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
10: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
11: Posa-me l'Andy.
10: No, què dius, mare, home, posa...
12: No en teniu ni idea. Avui és nit de Sònia i Selena.
13: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
6: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
13: La sessió més petarda per Sant Joan.
6: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
13: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten
6: una sessió de traca. La teva música.

Aquest és Alex Warren, el noi de Ordinary, amb un altre dels seus números 1 a RAC 105. Aquest es diu Fever Dream. Avui serà una bona nit i és per això que t'hem preparat una programació especial. A partir de les 8 i fins a les 4 de la matinada tindràs la música per la teva revetlla. En sessió non-stop, sense interrupcions. Seran 8 hores amb la teva música per passar-ho d'allò més bé. La festa la hi posem nosaltres, com sempre. I un dels que hi tindrà protagonisme segurament és en Pitbull. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: És l'únic Dràcula que no ens fa por. Tame Impala amb Jenny. Aquesta és una de les cançons més importants i destacades d'aquests últims dies.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Dràcula, quan són en punt 4:45 de la tarda. Seguim camí a la Revetlla de Sant Joan. Una de les millors nits de l'any per passar-ho bé, per gaudir, per desenfrenar-nos tot el que puguem.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres! De cop som als 2000.
4: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal.
4: Màxima potència.
6: Els 80.
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
0: La teva música.
8: És el millor que hi ha.
9: This is Calvin Harris.
10: Hola, RAC 105.
11: M'encanta la vostra ràdio.
12: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley.

Dua Lipa amb Kenum Turner és un dels matrimonis de guapos més impressionants que hem vist els últims mesos. I sí, doncs ja som parella i el dia que juntin els seus ADN sortirà un ésser superior, no? Estem convençuts. Aquest era el One Kiss amb Calvin Harris. I ara una cançó que no per pistonada, aquesta original dels 80 que Stranger Things va tornar a posar de moda. Quim Petras va aprofitar el moment per fer la seva versió d'aquest Running Up That Hill.

0: Som-hi, Mundial, sigui la selecció amb la que tu hi vagis, a la que animis, doncs aquesta cançó segurament et porta bons records, eh? Aquesta cosa que t'activa. Shakira amb Dai Dai. 6 minuts i la 5, i ja tardes de Sant Joan ja a punt. Així que abans que comenci la festa, una mica de calma, jo avui m'acomiado amb Ivan Herzog i aquesta que es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, dius, què és això?
2: Quin dia més maco que fa.
3: Calli! Calli! Calli! Calli!
4: Ha muerto.

0: Quina bogeria, tu! Una gran proposta que ens porta Rosalia, aquesta relíquia que tant ens flipa.
1: Me gusta.
0: I que fem servir per iniciar nova hora i nova edició del Ja Tardes. De fet, edició ben especial, avui. Oi, oi, oi, oi. Sí, ja pots riure. Edició de Revetlla a Sant Joan. Home! Foli, foli, foli. Ara, ara. Després de l'Albert Buscarons, que ell també se'n va a preparar-se per una nit que diuen que és la més curta de l'any, tot i que, depèn de com, també pot ser la més llarga. Ah. En fi, sí, com sigui el teu cas, ets benvingut. Avui, programa especial de 3 horetes fins a les 8. I recorda que a partir de les 8 tenim especial Revetlla aquí a RAC 105. Junt amb RAC1, que és, sí, amb una bona selecció que hem fet tots, perquè passis una bona Revetlla amb nosaltres. Sí. De moment, t'explico que aquí al Ja Tardes tenim 3 hores per endavant, amb molt bona música i també bons comentaris que pots fer a través del WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja Tardes!
0: Ara! Va, envia'm àudios al WhatsApp i explica'm quins plans tens per aquesta nit de Revetlla. Què faràs? Sempre amb precaució, això sí. Si ja tens els petards preparats, les coques, la foguera, bé, el que sigui. 608-71-71-41, va. I en una soneta obrirem tema del dia, que jo crec que serà molt divertit i molt de festa, festa, com diríem.
3: Festa, sí. Festa.
0: Mira, m'estan trucant. Com em truqueu ara, home? I, a més, sortegem els gots del programa. Això... Però, bueno, després t'ho explico. Ara, per això, la que tenim per aquí preparada ja és Lady Gaga, en aquest cas amb Ariana Grande. Anem a recuperar el seu Rain on Me.

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sonda.

0: públic que l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, el 205.

0: ben bé que sembla que es vagi tirant rots, eh? Eh, sí o no? Gran treball de Josh Fowers versionant el tema de Madonna, eh? El tema mític ja, Like a Prayer, una altra d'aquestes que també ens engresca. Dies com avui, dia de revetlla. Foli, foli. Toma. Va, avui especial revetlla al Ja Tardes. Però ens atrem al tema del dia. Evidentment saps quin és, no? Clar. Ara... Va, que ens preparem per una de les nits més màgiques, boges i sorolloses de l'any. Tu, escolta, vinga, va, ole! Gresca i Xerinola, també aquí a la ràdio. Va, és que és la nit de Sant Joan.
1: Sant Joan! Gravíssim!
0: Avui nit de coques, de petards, de fogueres, de sopars que s'allarguen, retrobaments amb amics, de música, de molta música, evidentment. Home, això està clar, no? Nit de Sant Joan! Perquè siguem sincers, una revetlla sense una bona cançó... petarda... no és una revetlla de veritat, eh? Sí o no? Sí. Aquella cançó que sona i tothom canta, o ho intenta, si més no, clar. Aquella que fa sortir a ballar fins i tot a l'àvia, vull dir, a qui faci falta. Doncs avui anirà per aquí la cosa, eh? Sí, evidentment. Tanto perquè avui busquem... quina és... la millor cançó petarda per una revetlla de Sant Joan? Doncs va, participa a través del WhatsApp, ja saps.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui cançons petardes. Cançons de revetlla. Clar, què pot sortir? És que avui sortirà de tot. Potser Rafaela Carrà, evidentment.

0: faltar, per exemple, Samba DJ Neiro. Sí.
1: Home!
0: O ja, si ens posem més profuns, per exemple, no pot faltar la Serge.
1: Home!
0: Pel Petarda, també, la cançó de King Africa. Cançó de l'estiu de fa ja 26 anys, eh?

0: cançons petardes com la de, les de Coyote Dax. Amigo. Ballant allà country. Que, bueno, intentes ballar o fer veure que saps ballar-la. Com jo, que jo avui sóc un espectacle. Però, evidentment, tampoc podrien faltar, no sé, temes com més nostrats, no? Coti per Coti, aquesta remescla de Mon DJ, o ja per trencar-ho tot. Ah, doncs va, avui busquem aquella cançó petarda que no pot faltar en una nit com la d'avui, la vella Sant Joan. La millor cançó petarda de la història, doncs explica-m'ho.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, i entre tots els que participeu, ja sabeu que em podeu guanyar un parell de gots del Ja Tardes. Gots de mig litre. Home, per avui aniria superbé, no? De festa a festa, eh? Un parell de gots d'aquest programa poden ser per tu si participes. De pas també em pots explicar on pares ara, si t'has trobat, doncs, retenció caravana amb el cotxe. Paciència, sobretot avui, que és un dia dels dies més amb més mobilitat de l'any. Oita, ojo, ja està, aquest, el llest. Sí, paciència. Doncs va, avui busquem la cançó més petarda de la història. O la que t'agradi o la que odis més, és igual. I de pas també, doncs, què fareu per aquesta revetlla? 608-71-741, vinga. Ara sonet aquests missatgets. Una mica de gres, queixar i no l'avui a tope. Que estem fins a les 8. Va, dit això, arriba per aquí David Guetta, Kelly Rowland, una altra d'aquestes que, mira, per què no, també poden sonar aquesta nit. When love takes over. Va, fot-li.
2: Ai, madre. Ai, ai, ai.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
12: Estiu.
13: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
14: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
13: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac. La teva música. Ya tardes.
15: Henry Fo, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
16: Ay, ay, ay, ay.

0: bona proposta de Ray amb aquest Where is my husband, eh? Ella va buscant el seu home. Aviam si el troba, tu, escolta. Sí. Per 3 minuts ja arribarem a 6:15. Avui dia de festa grossa.
1: Festa.
0: Ai, tela. Ara, això sí, paciència i precaució. De moment, nosaltres, mira, anem fent l'aperitiu musical una miqueta per aquesta nit de tan màgica. I ja saps que busquem la cançó més petarda de la història. Sí. O una cançó que no pot faltar aquesta nit de revetlla.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, explica'm. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric. Aquí el Joan de Manresa. Doncs nosaltres passem la revetlla realment apartats dels petards. Sempre busquem una caseta que estigui una mica apartada, perquè com que tenim gos i pobrets ho passen malament amb els petards, doncs nosaltres ho disfrutem molt, però ells no entenen el que passa i, per tant, doncs, sempre intentem aquesta nit tan especial doncs apartar-los una miqueta. I mira, un sopar romàntic, una mica de cop i una mica de cava. I ja en tenim prou i demà tornem a la civilització. Doncs hi ha una cançó petarda.
0: Vinga,
3: i a més ja parla d'això. Explota. Era la morto de desempezar de la Rafaela Carrà. Doncs vinga, va, m'agradaria participar també en el sorteig.
0: Molt bé!
3: Salut! Adeu.

0: Ai, ai, ai. Home, aquesta és digna, també, de... Petarda, petarda. Doncs res, que vagi molt bé aquesta nit romàntica, sí. Vaja, saps tu també, si vols els gots del programa, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp, no cal que em truqueu, perquè... Anem a veure més missatges i més propostes així petardes, com nosaltres, que som tots uns bons petardos. Mira, hola! Ep! Això va o no? Vinga, hola!
1: Hola, Enric Font. Sóc el Quim de Luna, sí. I jo crec que la cançó més petada de per Sant Joan, sí, és de vi tirar més fotos de Bad Bunny.
0: Oh. Hola. Aquesta sonarà segur aquesta nit, ja t'ho digues. Vagis on vagis, això...

0: Vinga, va. I tu també, digues la teva.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, a través del WhatsApp, enviem un àudio. Amb aquesta cançó petarda que no podria faltar una nit com la d'avui. Nit de revetlla, tope. Una estoneta més. Ara, per això, els que tenim ja preparats per aquí són la Fúmiga, els Tiets, també ens porten una mica de greix, que amb aquesta, covards. Vinga.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom

0: És una d'aquelles cançons que sempre doncs, fa una il·lusió especial punxar-la. Home, és de la casa, és de la casa. És un servidor. Versionant el tema mític dels The Corrs amb aquesta Breathless, la nova proposta per aquest estiu.
1: Ole!
0: Ole, toma! En 20 minutets arribarem a la CEA a les 6 d'aquest dia tan xulo, tan especial. Nit màgica amb la Revetlla de Sant Joan. Avui una miqueta de... Ole, ole, de gresca i festa, eh? I per festa, la que estem muntant avui al programa, que déu-n'hi-do. Recorda que busquem cançons petardes, cançons perfectes per una revetlla com la d'avui, com la d'aquesta nit. Quina cançó no pot faltar? Quina seria la cançó més petarda de la història? Doncs explica'm-ho, va.
2: 608-71-714.
0: Recorda que pots guanyar els gots del programa.
1: Ole!
0: Parell de gots al Getardes, escolta. Ole, ole. Ai, va, mira, tenim, tenim propostes com, per exemple, aquesta, que aquí es nota que tenim ganes ja de festa, de tope, eh?
3: Hola, hola Enric, hola. Ja tarda, sí. Soc Lorena de Mataró. Hola. Home, sisplau.
0: Què?
3: Dubte que cap ni un.
0: Ai.
3: Flying free.
0: Oh.
3: Bona revetlla, passar-ho bé, felicitats pel programa.
0: Adéu! Petarda, no sé jo si és això. Però de festa a festa sí, eh? Sí que és de festa a festa, eh? Va, recorda, tu també. Digues la teva. I explica'm de pas quins plans tens per aquesta nit, eh? Nit de... Nit ben xula, diferent. I de gresca a tope, escolta'm. Clar, és que d'exemples en tenim molts. Si vols una cançó petarda, però de veritat, petarda, home, aquesta no podria faltar. Home! Em parfa d'estiu, no? Mira. Ai, ai, ai. La canción del velero. Ai, ai, ai. La fiesta. Per festa la que tenim aquí. Ai, tela. Sort que és més curt, no, el programa d'avui? Clar, una altra de les que no podria faltar, per exemple, si ja estem en aquesta línia, home,

0: ara. El Torero, tu, de Chayanne. Va, falta la teva, la teva proposta. Quina seria?
1: 608-71-7141.
0: Ole! Doncs va, explica-m'ho. Recorda que entraràs en el sorteig dels gots. Aquí que no pari, Don't stop the party. Va, que arriba Camila Cabello. Anem a recuperar un dels seus èxits. Don't go yet.

0: Rexem 5 Barcelona. BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
2: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
1: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
5: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
8: Quin contestador més estrany, no?
9: Sí, sí, perquè ha dit, i jo comprovaré si esta persona está, joder.
10: ¿Qué vas a comprobar tú si eres un robot? Compróbame esta.
8: Ara. Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
7: Gràcies. Vale. No cuelgues, por favor.
10: Vale. No cuelgues?
8: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
10: Ui, la boníssima.
8: Quina manera de filtrar, no, les trucades. Sí, és com, a veure per què em volen, sí, no? Hola, Arnau.
11: Bon dia.
8: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Aviam, què collons és aquest contestador que tens?
11: No, simplement filtrar les trucades i pues, evitar que et truquin spam i tot això.
8: Si truca la teva mare també ha de dir que per què vol? I ja dic jo que si la meva mare hagués de passar per aquest filtre diria, soc la mama, agafa el puto telèfon.
9: Exacte.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
13: RAC 105.
14: Ja tardes.
15: Ràdio en estat pur.
14: Amb l'Enric Font.
15: A RAC 105.

0: dies que vindran.
1: Ole!
2: Sí, ole, ole. La bona proposta dels Catarres, que sempre ens animen, amb temes com aquest. Sí, sí, diumenge sense drama, però ni diumenge ni cap dia, No? I menys escoltant aquest programa, Ja tarda. Vinga. En 8 minuts... Ai, que és tard. Comencem bé, sort que és curt el programa, En 8 minuts arribarem a les 6. Avui especial Revell a Sant Joan. I buscant aquelles cançons un pèl petardes perfectes per revetlles com la d'avui,
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
2: Va, Foli. Recorda que pots guanyar els gots del programa. Aviam, hola.
4: Hola, Enric. Tens per mi una cançó petarda que em recorda... No sé per què, però me transporta a les campes del cim, un ple Sant Joan, les cantes de la nit, la cançó del Coconut Tree, em sembla que era la seva.
2: Coconut Tree.
4: Sí, crec que sí, que era així. Coconut Tree. Molt xula. Coconut Tree, perdona. Què, és de Mohombi?
2: Mohombi, sí.
4: I Coconut, algo, que me'n recordo què. Però que era un temazo, no sé, feia molt d'estiu. Apa, noi.
2: Apa.
4: Bona rapella.
2: Apa, adéu. No, però aviam. Que ho has dit bé, Hi ha una de Mohombi, que és aquesta, que es diu Coconut Tree. Aquesta, aquesta. Però és que, clar, després m'ha escrit, no és aquesta. No és aquesta. Diu, para. Que vull dir Bumpy Ride. Ja, és que les dues són de Mohombi, però...

0: donen gresca igual, no? Sigui una o l'altra, ja ens va bé, ja ens va bé. Va, busquem cançons petardes per aquesta nit. I quins plans farà, o sigui, quins plans tens per la Revetlla de Sant Joan?
1: Ai.
0: Va, participa.
2: 608-71-71.
0: Va, que en una estoneta posarem alguna sencera, evidentment. Va, però és que t'has d'explicar coses xules, interessants. Agafa't fort, perquè aquest proper divendres, en aquest programa el Ja Tardes, és que farem el programa més refrescant de la temporada. Sí. Tanto perquè estarem en directe des de la piscina més gran de Barcelona, al llac de Can Dragó. Evidentment, amb la millor música, amb peticions, bon rotllo, molt riure, regals, molts regals, i, evidentment, molta aigua. Toma! Doncs recorda que el divendres, si vols venir a gaudir el programa en directe, el programa Estiuenc, des del llac de Can Dragó, només has de dir a la porta d'accés el codi... Al tanto, festa. No, de debò, eh? Tu arribes allà, dius, vull anar gratis. Com ho haig de fer? Doncs et diran, codi. I tu diràs...
3: Festa.
0: Exacte. I tindràs l'entrada lliure. Sí. Lliure. Podràs venir a veure com fem el programa en directe, a part que tenim regalets, i refrescaràs, doncs això, a la piscina més gran de Barcelona. Recorda, aquest divendres 26 t'espero per celebrar l'estiu amb Eurofitness. Tot això al llac de Can Dragó, així que no t'ho perdis.
4: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
3: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Medishore.
10: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
11: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
12: Estiu.
13: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
14: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
13: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
15: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
16: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
17: Posa-m'hi l'Andy.
16: Però què dius, mare, home, posa Pon Aeri, posa...
18: No teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
19: Aquesta rebetlla despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
20: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
19: La sessió més petarda per Sant Joan.
20: De 8 del vespre a 4 de la matinada et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
19: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
20: Una sessió... de traca.
21: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
22: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
23: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
24: Gual·la!
22: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
21: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
11: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
0: Estiu.
1: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
12: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua. La de la piscina més gran de Barcelona.
1: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

0: Vallès.
1: L'After Work de l'Enric Font.
2: Per què no puguis canviar d'emissora?
3: Sant Joan, la nit més llarga de l'ani.
4: Com molt?
3: La més llarga o la més curta?
5: Que eres muy pesado.

0: Mira, una d'aquelles cançons que de ben segur també sonaran a les Revelles d'avui. La de l'Aitana, superestrella, vamos por ella. Ai! Va, que avui déu-n'hi-do, aquest especial del Ja Tardes.
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Sí, sí, això sí que no és res especial, perquè sempre anem tard. Oi, oi. Va, recorda que per aquest programa més curtet, igual que la nit d'avui, que també és més curta, no? Que diuen que és la més curta de l'any, i màgica, això sí, eh?
2: Ai.
0: Ja ha vingut, no? Ja està aquí la flama del Canigó, no? Va, sí, com sigui, avui el que estem buscant és aquella cançó que sigui la millor cançó petarda, o la més petarda, la cançó més petarda, per una revetlla a Sant Joan. Vinga, va!
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Oli. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, i de pas, també em pots explicar què faràs aquesta nit, quins plans tens. Aviam, mira, hola!
4: Hola, RAC105!
0: Ui, hola!
4: La millor cançó de tots els temps d'una revetlla de Sant Joan és Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Vinga, va, me la poseu, que estic aquí amb una cua.
0: Molt bé! Ai. Mami, yo me ayudo. Ai, mare! Ai, mare! Primer paciència, Sí. No.
5: Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?
0: Oita, venga.
5: Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?
0: No, aquest mai que em digueu aquesta, Mira que Jorge i Dan té cançons,
5: ¿qué será lo que quiere el negro?
0: Ostres. Venga, mami. Déu-n'hi duret. Home, petarda ho és, però jo crec que és de les més petardes que heu dit fins ara, Sí. Aviam, va més, hola.
6: Hola, RAC105. Soc l'Aleix, jo vaig de camí cap a França.
0: Ostres.
6: I m'agradaria que poséssiu la cançó de baile inolvidable de Bad Bunny. Gràcies, adéu.

0: participa. Recorda que pots guanyar els gots del programa, eh? De tarda, és un parell de gots. Ja, per avui estaríem perfectes, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ah, més petardos, perquè
2: bones,
0: jo...
2: Bones, Enric, soc la Gemma, et passo amb el meu fill, el Biel.
0: Ah, val, ok. Hola, Biel.
3: Hola, Enric.
0: Què tal?
3: Hal. La cançó que crec que és més petarda és la de Macarena.
0: Oh.
3: Adéu.
0: Ostres.
3: Bones revetlles.
0: Ah, igualment. Que vagi bé, adéu-siau. Home, aquesta... Però ets molt jove, no?, per aquesta. Ai! Però així m'agrada, a casa, ensenyant la bona música petarda, eh? Ai! Jo aquesta la ballo com si fos el Saturday Night, eh? De bo, les ballo igual, les dues. No, come on. Em poses la CRG, també, el ballo igual. Sóc un espectacle, sí. Per espectacle, el que es viurà avui a Santa Cristina d'Aro.
4: Ai, Déu meu.
0: Va, 608-71-71-41, tu també pots explicar-me, doncs, aquella cançó ben petarda per nits desenfrenades com la d'avui, eh? Va, nosaltres continuem, això sí... Baixem una mica de revolucions, potser. Però és que ens agrada molt el so dels Maroon 5 amb temes com aquest MEPS.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda.
4: Ostres.
2: Bona tarda.
4: Adéu. Mare, no ho sé.
5: Estem fatals.
0: Ha, ha, ha.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calles.

0: És que és immortal, tu. Madonna! En aquest cas, al costat de Sabrina Carpenter, amb aquest Bring Your Love. Bones referències d'aquelles que vam descobrir aquí abans que enlloc, eh? A RAC 105. Va, que en tenim moltes peticions, moltes explicacions, també, d'aquesta nit tan màgica, nit de revetlla, nit de Sant Joan. Faci el que facis, m'ho pots explicar, ja saps, com sempre, a través del WhatsApp i de pas, també. Explica'm quina és aquella cançó que no pot faltar avui, eh? Cançó petarda.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va! Sento perquè aquí, clar, hi ha gent que ho dona tot, avui és dia de festa, eh?
2: Festa.
0: Però hi ha gent que és tot el contrari. Sí, sí, mira, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Som el Joan i la Noemí de Ceba. Nosaltres t'expliquem com passarem la nostra revetlla. I és a casa, amb les persianes baixades, finestres tancades, aire condicionat engegat, i fent costat als nostres gossos, que es posen molt nerviosos per culpa dels petards. I no podem, ni volem sortir, perquè hem d'estar per ells i volem estar per ells. Vinga, bona revetlla a tothom.
0: Per vosaltres també, clar. Espero que hagueu fet una mica d'algunes coques o alguna cosa, no? De crema o de... Jo sóc modern i m'agraden de xocolata. Sí, sí, mira. Aviam, 608-7741. Aviam, més, hola.
4: Hola, RAC 105.
0: Ui, hola.
4: Nosaltres som la Cèlia i la Mireia i us explicarem què fem aquest Sant Joan.
0: Som-hi.
4: Doncs mira, aquest Sant Joan anirem a Anglesola, a casa d'uns amics que tenen piscina.
0: Oh,
4: i allà, doncs, tirarem petardes. Toma. I tal. A més, cada any fem una foguera. Oh. I els nostres amics preparen com maquetes, que són com, per exemple, jo que sé, un drac que tira foc i tal, i és bastant impressionant.
0: Oh.
4: Ens passarem superbé.
0: Super.
4: A més, ens agradaria que poséssiu la cançó de Rock and Roll dels Catarres.
0: Oh.
4: Un bàsic, però sempre molt petardero.
0: Adéu! Petardero, clar que sí!

0: back in the Ole, ole. Sí, sí, ja estem fent la prèvia d'aquesta nit. Aquí al Getardes, evidentment. Sí, sí. Bé, recorda, tu també pots participar i en joc tenim els gots del programa.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va, i una de les que també, per què no, pot sonar aquesta nit és aquesta història que ens portaven per una banda d'Epiqueta, per l'altra Sia. De fet, és la primera que van fer junts, recuperant el seu Titanic.

0: Escolta música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Som la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
7: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre oferta.

0: descomptes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
1: Estiu.
2: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
3: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
2: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
4: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack Castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
1: Estiu.
2: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
3: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
2: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
7: La teva música.
8: Ja Tardes. Amb la sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.
9: Veus a les

0: ho estan patant, tu, escolta. La proposta d'en Joan Dausà amb Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. Julieta, la samarreta. Com s'enganxa,
1: eh? Ai, ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai. Va, també les cançons que esteu dient, Déu-n'hi-duret, eh? També s'enganxen i també es fan, ens fan ballar d'allò més. Va, recorda, 608-7171, avui cançons petardes, especial Revetlla, tu, vinga! Ui, com estem avui, tu.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, va. Tu per què? Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Mira, doncs nosaltres anem camí cap a França, Banyeres de Luchon, fugint dels petards, perquè tenim una gosseta que ho passa molt malament. Ai. I per nosaltres, així, la música més petarda que ens agrada, sí? Per una nit com aquesta, és la de Serejé.
0: Oh! Oh.

0: Un altre que també la ballo com la Macarena. No sé com ho faig. Tot ho ballo igual. Va, més per aquí, hola. Ai, espera. És que la lio.
1: Hola, Enric Font.
0: Hola.
1: Soc el Luca i la meva cançó petarda és la de Café con Ron de Bad Bunny.
0: Sí.
1: I aquesta nit aniré a sopar amb uns amics.
0: Ah, molt bé.
1: Adéu, Enric Font.
0: Crec que m'heu dit tot el disc de Bad Bunny ja, eh?

0: Va, i tu què n'opines? Quina hauria de sonar aquesta nit?
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, mira, hola.
2: Ei. Hola, Enric Pons, som en Guillem i la Marina.
0: Ah, mira, hola.
2: Nosaltres ara estem anant a casa de la nostra àvia a celebrar la Sant Joan amb la nostra àvia i els nostres cosins.
0: Ah.
2: I ens agrada molt la coca, però la cançó petardera que se'ns ha acudit és la calçotada.

home, tampoc no estaria malament que sonés aquesta nit, eh? Va, recorda que pots aconseguir els gots i participes avui cançons petardes, eh? L'himne més petardo per aquesta nit, vinga. A mi m'estranya que no ha sortit una que diré en una estoneta si ningú la diu. Jo aquesta la comentarem, la comentarem. M'estranya que no hagi sortit, eh? Va, i nits com aquesta, que també doncs, celebrem una miqueta l'arribada de l'estiu, de la caloreta, doncs també venen de gust cançons com aquesta de Billy the Vision and the Dancers.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar l'Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: última proposta que ens porten els Amics de les Arts. Segurament t'estimo, home. Ai, senyal. Petit senyal.
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Mare, ui, que estor. Pràcticament uns 10 minuts per arribar a les 7, així que anem-hi de cara, que tenim molts missatges, eh?
2: 608-71-7141.
0: Avui, recorda, especial Cançons Petardes. Especial Rebella.
3: Hola, sóc la Sílvia de Vilafranca.
0: Hola.
3: Una cançó que crec que ballarem tots aquesta nit i la cantarem a tot drap,
0: sí,
3: és Amigos para Siempre, dels Manolos. Opa. Aquesta la balla des de la tieta, sí, fins a la iaia, sí, tot qui és qui la balla.
0: Sí,
3: bueno, bona Rebella per tota Catalunya.
0: Molt bé, adeu! Doncs sí. De fet, jo explicaré un secret. Bé, no és cap secret. Jo aquesta sempre la poso, però sempre, sempre, sempre, quan acabo la meva actuació. Sí, sí, sí. Per acomiadar-nos, de bon rotllo. Doncs Amics per Sempre. Ai, sí. Va, més, hola!
4: Hola, Enric Font i hola. Companyia.
0: Hola.
4: Soc en Joan de l'Alt Empordà.
0: Home, Joan!
4: Per mi, una de les cançons mítiques que...
5: Petardes.
4: Mítiques, com vulguis dir-ho, és la de Paquito Chocolatero.
0: Molt bé.
4: Que sempre sonen en festes de poble,
0: sí, sí,
4: i,
0: sí,
4: bueno, i en festes de casa, també.
6: Arriba, tu!
4: Vinga, jo aquesta nit em quedaré per aquí a casa, perquè sí, per motius personals,
0: ai,
4: no tinc ganes de sortir, quedaré aquí. A mi he de fer companyia a la mongosseta, que no li agraden gaire els petardos. Vinga, fins una altra.
0: Apa, adéu, adéu. Això sí que és petardo, eh? I més amb la versió de King Africa, eh? Ay, mara.
6: No
0: sé qué es petardo, petardo.
6: Sé el aire de la fiesta.
0: Va, cantarem més. No para avui,
7: La cançó ideal per aquesta nit és la de Strombers, que es diu La nit de Sant Joan. Ningú l'ha dit i és la més mítica, vamos. Estem de canviar el campi.
0: Molt bé,
8: Gironella, campi, Gironella.
7: La ràdio?
0: Sí, la ràdio. Aviam, parlem-ne. L'hem posat a l'inici del programa, això sí. Però, clar, petarda tampoc és, no? És perfecte per a una nit com avui, però... Clar, busquem coses petardes. Sí. Espera, que continua això.
7: I és el cumple del nostre fill, que es diu Lucas.
0: Home.
7: Hola.
0: Lucas!
7: Ara no vol dir res, vai. Fa 6 anys.
0: Ole.
7: I és molt gran.
0: Sí, sí, per molts anys, escolta'm. Com diríem per aquí.
9: Moltes felicitats!
0: Evidentment. Ai... Doncs res, hasta luego, Lucas. Sí. Ets una gracieta. Sí, sí. Va, 608-7-7-4-1, tu també. Cançons petardes, d'aquestes dignes, també per rebetlles i el que faci falta. Escolta, és que... Ai. I al tanto, perquè, mira, estem de festa, festa, festa, com diríem, per aquí, però és que també tenim festa aquest divendres perquè farem el ja tardes més refrescant de la temporada. Des de la piscina més gran de Barcelona. Home! Des del llac de Can Dragó. Amb la millor música, peticions, bon rotllo, molts riures i molts, moltíssims regals. Molts, molts, molts. Hi ha molta aigua, també, si és que... Home! Al tanto, perquè si divendres vols venir a gaudir d'aquest programa estiuenc des del llac de Can Dragó, només has de venir i a la porta d'accés... Has de dir el codi Festa, Festa, Festa. No, no, no, no, no és broma, eh? Tu arribes allà i dius, escolta, que vull entrar. Diran, què has de dir? Doncs...
9: Festa, Festa, Festa.
0: Exacte. I tens entrada lliure. A la piscina més gran de Barcelona. Doncs allà t'esperem. Que farem el ja tardes en directe el divendres 26, aquest mateix divendres. Celebrarem l'estiu amb Eurofitness. Des del llac de Can Dragó, així que no t'ho perdis.
10: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
3: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria, t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
2: I si compres coca dolça Musfis, et regalem cava Brut Nature.
3: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
8: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més Rec 105.
11: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
12: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
13: ¿Qué?
11: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
12: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
13: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
12: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
13: És molt pesat, aquesta.
14: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: Rec 105.
15: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
16: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
17: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
18: Gual·la!
16: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
19: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. ja a la venda.
18: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
20: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
18: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
20: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny,
21: a les 8 del vespre,
20: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
18: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
22: Invitacions exaurides.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: enorme, com sempre.
1: Nil Moliner, que també no podia faltar en, una, en un dia especial com el d'avui. Aquí el ja tardes, eh? Sí, sí, d'acuerdo, Betty. Vinga, va, re, uns 6 minuts que passen de les 7. Així hem encetat l'última horeta juntets d'aquest especial. Una vella. Aquí el ja tardes. Vinga, ole, ole. Patar. Toca de crema, eh? Sí, pot ser de crema de cacau millor, eh? I vinga, donar-ho tot. I a més, cançons petardes, que és el que estem buscant avui. Que m'expliqui. Quina és aquella cançó petarda, la millor de la història, eh? O la més petarda de totes, clar, és que...
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga, 608-71-71-41. Ja tardes!
3: Aviam. Hola, Enric.
1: Hola, hola.
3: M'agradaria...
1: Aviam.
3: Que posessis la de Josmar. Aquesta és la que més m'agrada. Per ballar aquesta nit, la més boixa, la més boixa.
1: La més boixa!
3: I suposo que la ballaré.
1: Sí.
3: Aunque sigui jo sola, saps? Pues moltes felicitats pel programa i que vagi bé. A tothom, bona revella.
1: Igualment.
3: Ciao, ciao, gràcies. És super fort. Jo era una
1: immortena. Ostres, Josmar.
3: Sempre aturant pel record.
1: No l'he vist a venir.

0: els hem de veure, eh? Quan em poso un petó, és super... 20 i pico d'anys després... Encara gaudim de perles musicals com aquesta, eh? Superfort. Sí, sí que és fort, sí. Aviam, va, anem amb més, perquè si no, no avançarem, eh? No avançarem. Hola!
1: Molt bones, aquí el Manel. Com a la cançó Petarda, que sona moltes festes, sí, millors.
0: Petarda.
1: I més, és la de El tractor amarillo.
0: Ostres!

0: Un altre que no l'he vist a venir, eh?
1: Voy traelo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo.
0: Ostres, però això... Petardo, petardo, eh?
2: Digue'm. Ai, bona revella per tots.
0: Bona revella, bona revella. Tu també pots participar, recorda, en Joc als Gots, eh? 608-7-7-4-1. Mira més, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
3: Soc la Ona. Vaig a buscar la flana del Cardigó per encendre-la. I em faré una foguera de Torrelameu.
0: Molt bé.
3: Molts besitos. Em podries picar la cançó del Festuqui?
0: Festuqui? Ai, merci. Doncs mira, una bona proposta de Marcos amb K, eh? També pot sonar aquesta nit una mica de...

0: Això només passa ja tardes.
1: Bona tarda, Enric Font. Doncs mira, per mi la cançó que enganxa més és la d'en Sacoduro, La mano arriba, cintura sola. Enganxo un piló.

0: Tancaré l'estudi. Sí, sí.
1: Enrique i companyia, una cançó que no poseu mai però que és molt enganxosa és aquella que diu illes dins un riu, això és lo que som. Va, posa-la, sisplau, oh, que és molt maca.
0: Home, és el mestre. Tu veu, penya? Mira que en té, de cançons que s'enganxen. Obre! Look at the money de Joe. Jo confesso que de petit imitava tu, meu penya.
2: Sí, sí, sí.
0: Avui no puc perquè amb aquest encostipat no em surt, però... La que cantava sempre era...

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Oita l'Aitana, si és que... 6 de febrero, un altre d'aquests èxits. Ens ve de gust també repassar en aquest especial Ja tardes, Revetlla a tope. Bé, que tenim molts missatges, comentaris i moltes cançonetes així de... Petardes a tope. Recorda que pots guanyar els gots del programa, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, sí, sí, sí. Aviam, mira, hola.
2: Hola, Enric, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Hola.
0: Oita, oita.
2: Nosaltres al cotxe, camí de casa dels avis.
0: Molt bé, molt bé.
2: Després de molt discutir-ho, ens ha costat una mica posar-nos d'acord, però per nosaltres la cançó petarda és...
0: Sí?
2: Para no verte más, de la mosca.
0: Oh.
2: Apa, bona rebeja a tothom.

Mira que ja té el seu temps, eh? Més de 25 anys, eh? Això ja ho garantis. A mi el que m'està sorprenent és una cosa que no entenc. A mi em sorprèn molt fort, però molt, que encara a hores d'ara... És que, clar, no sé si posar-la o no. Què, la poso? Clar, que no ha sortit aquesta. Però l'original, clar. Què és aquesta versió? És curiosa, no? Com més dolça, no? Però, clar, nosaltres... Ara!

0: Ai, mare.
1: Aquesta sí que... Sí que fa nit de rebella, no? Va, tenim més comentaris. Hola.
2: Ui. Hola, Enric. Hola. Soc l'Arianda. I aquesta nit de Sant Joan la passaré a casa dels meus avis amb els meus cosins. Segur que ens en passem molt bé i tirarem molts petardos. I la cançó que jo trobo més petarda i que m'agradaria que posessis és la de Dai Dai de Shakira. Perquè ara, que estem de Mundial, la trobo molt apropiada. Adéu.
1: Ai, semblava que estigués encostipat. Re, a passar-ho bé, a tirar petards, sempre amb precaució, evidentment. Sí, ojo, ojo, ojo. Doncs va, dit i fet, Shakira amb Burna Boy, amb aquesta que ho està petant, evidentment.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal.

0: 5 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
1: Verisure. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
3: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
5: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
5: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny,
6: a les 8 del vespre,
5: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
4: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
7: Invitacions exaurides.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: Aviam aquest botó.
10: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
11: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
12: Ostres! De cop som als 2000.
10: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
12: Això és brutal.
10: Màxima potència.
12: Els 80.
10: I com has dit que es diu aquesta màquina?
12: El ritme de la nit, de RAC 105.
4: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
12: El ritme de la nit.
13: Només a RAC 105.
4: Bruno Mars.
12: Joe.
4: Olivia Dean.
12: Harry Styles.
4: I els nostres números 1.
14: Mi penya del RAC 105.
15: Soc el Guillem de Bugós.
16: El Fred García.
17: Tinc a Flauas i Stay Home.
18: Fumira des del País Valencià.
19: Som els Ties.
20: Soc el Migui Núñez.
21: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
22: Som els Catarres.
5: Tots ells tenen una cosa en comú.
4: Els escoltes aquí.
5: RAC 105.
4: La casa dels teus artistes preferits.
5: Rosalía.
23: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
24: Bravo. Aquí estem, aquí estem.
4: Aitana.
25: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
5: Leire.
26: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
4: Alfred García.
27: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
28: Bravo. Sí,
27: que...
4: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
5: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada. Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
4: RAC 105.
5: Som a tot arreu.
4: També a YouTube.
9: Ei, tu!
6: Si tu estigues atent a la carretera i deixes estar el Shazam.

0: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
1: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
2: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys amb... i més RAC 105. RAC 105.
1: La teva música.
0: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
3: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
4: Posa-me l'Andy.
5: No, què dius, mar, home? Posa...
6: No en teniu ni idea. Avui és nit de Sònia i Selena.
7: Aquesta rebetlla despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
0: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
7: la sessió més petarda per Sant Joan.
0: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
7: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten
0: una sessió de traca.
1: After Work de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
8: Ai, que calor, ai, que calor.
9: No puedo. Agua, agua.
10: Mare de Déu.

0: Vinga,
1: fot-li.
0: Aquí teníem, el barret de cowboy ja preparat per ballar temes com aquest Texas Hold'em que ens porta a Beyoncé, amb l'Imperioso, que no falti, el cavall. Va, més cançons petardes, avui estem a tope, com es nota que és una especial revetlla, Sant Joan. I recorda que pots guanyar els gots si participes. Vinga, va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, mira, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Soc la Judit i per mi la cançó més petarda seria Beauty and a Beat de Justin Bieber.
0: Ah, per què no?
3: Mira. Moltes gràcies.
0: Ah.

0: Ben bé que està vivint com una segona joventut aquesta cançó, eh? Des que ha tornat als escenaris Justin Bieber, mira, l'ha tornat a posar de moda. Mira que té els seus anyets, també. Sí. Va, més comentaris, més missatges, més plans d'aquesta nit de revetlla i també, evidentment, més cançons petardes, que és el que estem preguntant avui. Mira per aquí, hola.
1: Hola,
0: Oi, hola.
1: La meva família i jo creiem que una cançó que fa revetlla és Morgan Friends, la Ina i Daddy Yankee.
0: Oh, sí.
1: Esperem que passi una bona revetlla.
0: Igualment.
1: Nosaltres la passarem a la platja.
0: Ah, mira, adéu. Doncs vigileu, eh? Sempre amb precaució. Sobretot amb els petards i tot plegat, eh? Sí, sí. Oh, ja hi som. Vinga, vinga. I de pas també podeu fer una remullada per allà a la platja, no?

0: tardes a Rexen 5.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: tu.
1: Ja t'arras.
2: Un regal musical per acabar el dia.
1: 608-71-41.
3: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
4: Visca!

0: Catalunya. Una altra d'aquestes ben happy, que ens anima la tarda, tarda especial, eh? Ja, sí, fent una mica d'aperitiu musical abans d'aquesta revetlla d'aquesta nit, evidentment. Revetlla de Sant Joan.
1: Ole!
0: La gran proposta de Keisha amb el seu Dai Young. Va, seguim amb més, que és un no parar, tu. Tenim molts missatges encara, eh? Sí, sí, sí.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, mira, mira, mira.
3: Hola, Enric.
0: Hola.
3: Som els Trapelles des de Riells del Fai.
0: Home, Trapelles.
3: I ara estem anant cap a la Garriga, que passarem la revetlla allà.
0: Ai, quina por,
3: la
0: quina
3: cançó
0: por.
3: Més petarda...
0: Sí.
3: Qualsevol de la Paulina Rubio.
0: Ostres.
3: Adeu, que passeu una bona revetlla.
0: Oh, mama. Oita. Sí, que és petardo, sí. Molt petardo, això, eh? Que mira que en té, la Paulina, però... Ai, mare, com ens hem de veure, eh? I quina nit ens espera, mare. Sempre amb precaució, eh? Ja ho saps. Va, en una estoneta, aviam si ens dona temps a repassar més, però és que tinc coses xules per comentar-te, i és que, no sé si saps... que ja tenim aquí un any més, el Clotilde Fest! Sí! El cicle de concerts d'estiu de Barcelona. Recorda que RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
4: Som el pecador original!
0: I aquest dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
5: Com a meravelles, tu i jo som com elles, crec que des de fora...
0: I de la Naina.
6: I jo no sé ballar.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Entrades exaurides, així que un cop més us agraïm el suport... les ganes de festa que teniu sempre amb nosaltres. Ja saps, eh? Aquest dijous a les 8 del vespre, Clotilde Fest 2026 al Jardí del Palau Robert amb la col·laboració d'Estrella Damm.
7: L'Enric Font presenta Ja tardes.
2: Ja tardes.

la proposta de J-Lo, Jennifer López, amb el seu Dance Again. Un altre així de bon rotllo per aquesta nit tan xula. I amb això que pràcticament jo toco el dos, perquè... Sí, sí, sí. Com sempre, un plaer estar al teu costat i més en aquesta... aquesta diada tan especial, no? Amb la revetlla, amb la festa, la gresca, una nit màgica per endavant. Sí, amb fogueres, amb petards, amb... Sí. Sí, com sigui, sempre precaució, sisplau. Vinga, jo hi torno, no, demà no, sinó dijous, no? Sí, dijous estarem aquí de nou, una nova edició del Ja Tardes. I si no sabeu què fer, us espero aquesta nit a Santa Cristina d'Aro, mira. Va, marxarem amb una de les cançons que, evidentment, tampoc faltarà aquesta nit. El so dels Figaflaues, la Marina està morena. Apa-li, sigueu bons, eh? I bona rebella.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: El cotxe. Estimaràs les retencions.
4: Mira que bé! De nou obres!
5: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
6: La, la, la, la, la, la, la,
7: mira per on vas, idiot!
3: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
8: No hay nada mejor que cocinar con música.
5: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
9: La teva música!
3: A la feina, et semblarà estar de vacances.
10: Perdoni, podria cobrar-me?
5: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
11: Abra cadabra, nena, una nena!
3: Allà on siguis.
5: Facis el que facis.
12: Millora els teus dies.
3: Amb RAC 105.
5: A RAC 105. Hi ha ocasions en què sents veus.
3: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
13: Això va per mi o no?
14: Tampoc ho diràs per mi, no?
3: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
15: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
5: D'11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
3: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
5: I les nits de divendres i dissabte,
16: de 9 a 12,
5: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
3: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
5: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
17: Per trobar bona música...
18: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
19: Sí, Locarti.
20: Mi penya del RAC 105.
21: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
22: Família de RAC 105.
23: Som els Catarres.
24: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
25: Som els Tiets.
26: Sóc el Migui Núñez.
27: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
28: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
29: Família de Barcelona, sí, la fúmila des del País Valencià.
30: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
31: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
3: no cal creuar mig món.
32: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
33: Un petó i una abraçada, família.
34: Un petonet de part de tots, sí.
5: Això és RAC 105.
34: Un besinho.
5: A RAC 105.
32: Merci, besito.
5: RAC 105.
3: Sempre apostant per la música en català.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ja som 100.000.
3: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
5: Instagram.
3: TikTok.
5: Facebook.
3: X.
5: YouTube.
3: I la nostra web...
5: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
3: I tu, què esperes?
5: Som a tot arreu.
3: 100.000.
12: I pujant.
3: La teva música.
1: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
35: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
36: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
5: Estiu.
3: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des de
0: al llac de Can Dragó.
4: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua. La de la piscina més gran de Barcelona.
0: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Per això jo vinc a explicar-vos com fer una coca a casa vostra que sigui la millor coca de Sant Johan.
8: Em sembla una meravella.
7: Johan! La millor coca de Sant Johan. Refrescant.
9: Salut. Johan.
7: Necessitem cervesa 00, que si no es traba la lengua i no se s'entén quan parleu.
10: Cervesa.
7: Gazpacho. És el més fresquito que hi ha de la ciutat. Gazpacho de tot. Horchata de xutxa.
10: Xufa.
7: Exacte, que de xutxa.
9: De xutxa.
7: Vale, llavors, ensaladilla russa fresqueta d'aquella que porten 4 dies o 5 a la nevera. Edamame fresc.
10: Això m'agrada a mi.
7: T'agrada? Sí. Molt bé. Pues ja està bé que li agradi a algú. Edamame fresc. La crema, el pinyol, la farina, el nou i la lechita.
9: La lechita. Vale?
7: Tot això mesclat. Sí. I en lloc del forn tu menges cru.
10: Ah.
7: Estàs carós.
10: Sí.
7: Però està molt més bo que la coca amb frita confitada.
10: Sí.
7: Per tant,
10: sí,
7: és una coca refrescant de Sant Johan.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
13: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
14: Va, va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
16: Posa-me l'Andy.
14: Però què dius, mare, home, posa, pon aeri, posa...
19: No teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
6: Aquesta rebetlla despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
13: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
6: La sessió més petarda per Sant Joan.
13: De 8 del vespre a 4 de la matinada et portem la festa allà on siguis, amb els èxits d'ara
6: i els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten
13: una sessió de traca.

0: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
1: Va, va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
2: Posa-m'hi l'Andy.
3: No, què dius, mare, home? Posa...
4: No teniu ni idea. Avui és nit de Sònia i Selena.
5: Aquesta rebetlla despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
6: La nit del 23 de juny, REC 105 i REC 1 et porten...
5: La sessió més petarda per Sant Joan.
6: De 9 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
5: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
6: Una sessió de traca.

0: 2026
1: a RAC 105 i RAC1.
2: El mix més explosiu de la ràdio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.